0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Doncs mira, Laia, jo valoro molt i molt el Canemàs en aquest sentit d'un dossier central que es mullen, més ben dit, perquè el d'aquesta nova entrega va versa sobre la festa i l'aigua.
3: Sí, sí, és molt interessant per aprofundir en temes des de diferents perspectives.
2: Exacte. Ep, en parlarem ara mateix, però mira, mira, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 3 de juliol de 2026, Diada de Sant Tomàs Apòstol. I atenció, perquè aquest és el programa número 852 de la nostra etapa digital i el 2641 de tota la nostra història. Ja som en ple juliol, de fet, i la calor apreta.
2: I com sempre ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem en un cap de setmana de festa major a molts punts del país. Avui volem saludar especialment la gent de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, d'Hostalric, a la Selva, de Llampies, al Gironès i de Polinyà, al Vallès Occidental. Bona festa major a tots i totes.
3: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens porta de nou al Canemàs, la revista de pensament associatiu, i concretament el seu dossier central, que gira al voltant de l'aigua i la festa.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
3: Ara sí, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a les emissores de ràdio local que ens ajuden a arribar a cada racó del territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa i les cançons que tornen amb Josep Maria Dell i un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima.
1: Però ara és el moment d'endinsar-nos en el pensament i en la recerca. Aquesta setmana ens centrem en el dossier L'aigua i la festa, de la revista Canemàs, que és el tema central d'aquest Festa Festa.
2: Festa Festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
4: L'aigua és molt més que un element essencial per la vida. Al llarg dels segles també ha esdevingut un símbol de fertilitat, purificació, celebració i identitat col·lectiva. Arreu dels països catalans, rius, fonts, platges o places han estat l'escenari de rituals, de festes i de tradicions que han convertit aquest element en protagonista de nombroses manifestacions de cultura popular. Precisament aquesta és la proposta del nou dossier central de la revista Canemàs, que en el seu número 32 posa el focus en la relació entre l'aigua i la festa. Un recorregut que reuneix investigadors de diferents territoris per documentar pràctiques festives tan diverses com els balls de plaça, els correaigües, les celebracions vinculades als rius o les festes marítimes, mostrant la riquesa i la diversitat d'aquest patrimoni immaterial. El resultat és un mapa ampli que travessa el conjunt dels països catalans i que permet entendre com un mateix element pot adoptar significats molt diferents segons el territori, la història i la comunitat que el manté viu. Alhora, el dossier també evidencia la vitalitat de la recerca sobre cultura popular i la necessitat de continuar documentant unes pràctiques que evolucionen constantment. Per conèixer com s'ha gestat aquest número i què aporta a l'estudi del patrimoni festiu, avui conversem amb Helena Espuny Arasa, directora del dossier central L'aigua i la festa de la revista Canemàs. Tot projecte d'investigació parteix d'una pregunta inicial. En aquest cas, la voluntat era entendre fins a quin punt l'aigua ha condicionat les nostres celebracions i quines lectures permet fer avui sobre la cultura popular.
5: Inicialment es volia abordar l'aigua per ser un tema ara en ment de molts per motiu del clima actual, tant per l'excés com per defecte d'aigua i les problemàtiques que comporta. Molts grups d'estudiosos estan girant la mirada actualment cap al passat per veure els problemes que comportaven les sequeres i els aiguats en altres moments de la nostra història i com ho feien els nostres avantpassats per gestionar l'aigua en períodes de sequera i de pluja excessiva. De la gestió tradicional de l'aigua, que és un tema molt extens, van passar l'aigua en el fet festiu, que tot i no ser tampoc un tema gaire acotat, sí que és una dimensió de primer ordre en la cultura popular. La premissa inicial fou una selecció d'articles que abordessin en el seu conjunt el màxim ventall possible de dimensions i significats de l'aigua dins el fet festiu en indrets ben diferenciats de les terres de parla catalana. No es demanava descripció de la festa, sinó reflexió al voltant de festes que tenen l'aigua com a element protagonista, festes que contenen algun ritual aquàtic i festes en les que la presència de l'aigua n'és només un element complementari, i com això ha pogut anar evolucionant al llarg del temps.

0: Malgrat la gran diversitat de festes que recull el dossier, totes comparteixen un mateix fil conductor, la manera com les comunitats han convertit l'aigua en un element de celebració, de cohesió i de transmissió de la memòria col·lectiva.
1: La riquesa simbòlica de l'aigua és universal a totes les cultures i al llarg de la història ha format part tant d'allò sagrat com d'allò lúdic de la nostra cultura. Un ball de plaça o un correaigües poden formar part d'una festa que celebra una sanació, que celebra la fi d'una epidèmia o la fi d'una plaga agrícola, per exemple. Un ball de plaça o un correaigües poden formar també part d'un romiatge que en el seu origen era una rogativa de pluja o d'una benedicció amb aigua beneita d'animals de treball. Independentment del paper més o menys destacat que tingui l'aigua dins de les diferents festes, en definitiva, el fil conductor és la seva indiscutible importància per a la gènesi i la preservació de la vida. I en les festes d'aigua i amb aigua tractades en el dossier s'apel·la a alguna o diverses de les dimensions simbòliques d'aquest element primordial. Pot ser la neteja, l'aigua que guareix, la que purifica, la que dona la vida, la que configura un paisatge o la que s'ho emporta tot.

0: La geografia també condiciona les formes de celebrar. Les festes vinculades als rius, a la costa, a les fonts o a les zones de muntanya responen a realitats molt diverses, però totes formen part d'un patrimoni compartit.
1: Doncs bé, hi ha factors físics determinants, com la presència del mar o no, però rius, rierols i fonts són més abundants i la gent hi ha acudit secularment per abastir-se, transportar, cultivar, netejar, curar-se i també per celebrar-hi rituals de rogativa, rituals de sanació, de benedicció, de rejoveniment, associats a una festa o que van esdevenir festa. Molt sovint aquests rituals de l'aigua s'entenen des del culte a les divinitats de l'antiguitat i això és comú a totes les terres de parla catalana que formen part de la mateixa cultura grecollatina o inclús anterior. El cristianisme els va integrar i els ha fet arribar als nostres dies, segurament transformant l'estructura de les festes, però no el sentit primigeni. Els elements singulars dins d'una festa i variants n'hi ha, fruit d'unes condicions històriques, geogràfiques, etc., concretes, de la creativitat de cada col·lectiu, però aquestes singularitats són sobretot elements festius que s'han conservat de manera més o menys aïllada en uns indrets concrets, que en el passat formaven part d'un model de festa més extès en el seu entorn i ha anat desapareixent o transformant-se segons les poblacions. Realment, les comunitats sempre han sigut permeables i s'han emmirallat en com feien la festa als seus veïns o en indrets més llunyans. També la religiositat dominant en cada moment ha estructurat de manera determinant el sentit i el contingut de la festa. Actualment li donem molt de valor a la singularitat, potser perquè el turisme cultural ara està més desenvolupat, però no sé si sempre se li ha donat tant de valor a aquest concepte.
0: Un altre dels aspectes que posa en relleu aquest número 1 és la importància de la investigació. Moltes d'aquestes pràctiques han estat poc estudiades o només es conserven gràcies a la feina d'investigadors locals i de les mateixes entitats culturals.
1: Doncs déu-n'hi-do el camí recorregut els darrers anys en la recerca sobre patrimoni cultural immaterial i en concret sobre festes. Els centres d'estudis han contribuït en investigar i documentar les festes locals i també particulars que mantenen repositoris constantment actualitzats, com el portal de festes del Manuel Carrera. També podem citar estudiosos molt centrats en aquesta temàtica o els esforços de les administracions per catalogar i prendre mesures de salvaguarda del patrimoni festiu. Tot i així, hem hagut de cercar autores i autors que donessin perspectives diferents de les festes de l'aigua, no solament per la seva ubicació territorial, sinó també que poguessin parlar de festes amb funcions i dimensions simbòliques diferents i al mateix temps anessin més enllà de la mera descripció de la festa, que poguessin fer-ne reflexió, sigui de l'origen, sigui del perquè de l'evolució, sigui de la comparativa entre models diferents, etc. Resumir aquest tema en 6 articles és complicat, ja que la riquesa de la cultura festiva de l'aigua en les terres de parla catalana és molt més rica, evidentment.

0: coneixement existent, cada número de Canemàs també busca obrir noves perspectives i generar debat al voltant de la cultura popular contemporània.
1: Destacaria la nova hipòtesi del Manuel Carreras sobre la importància de l'aigua en l'origen de les falles del Pirineu. També destacaria l'interès del Bernat Salvanyà en cercar les continuïtats i les ruptures del model tradicional de les festes d'aigua dels pobles de costa entre Arenys i Tossa de Mar. O l'anàlisi que en fa el Jordi Bertran de les diverses modalitats dels orígens, les funcions dels correaigües com a elements de cohesió social. Però en tots els articles hi ha algunes dades que potser no sabíeu i caldrà llegir-los per descobrir-les.
0: Moltes gràcies a Elena Espuny per haver-nos acompanyat als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat.
4: Festa Festa.
5: Expedient C, amb Amadeu Carbó.
6: La recerca de l'aigua és fonamental per la subsistència dels grups humans. Tant és així que els experts vaticinen que els conflictes de la humanitat que actualment es centren en les qüestions energètiques experimentaran en un futur no gaire llunyà un gir centrant-se en el control i l'explotació dels recursos hídrics. Un dels mètodes emprats per localitzar aigua en el subsol, amb èxit demostrat, és la radiostèsia. A casa nostra, els recercadors d'aigua que usen la radiostèsia reben el nom de saurins. I com que en aquest cas el nom sí fa la cosa, ens remetrem a l'etimologia del mot. La paraula saurí prové de l'àrab, al-zuari, que vol dir il·luminat, que disposa el do de l'evidència, que veu on els altres no veuen res. Però si anem a cercar el significat al diccionari, en aquest cas el Dièc II, ens dibuixa ja un personatge més concret amb la següent definició. Persona que amb una vareta a la mà o altre mitjà endivina o pretén endivinar l'existència d'aigües subterrànies o altra cosa oculta sota terra. En aquest cas, la definició és quasi bé iconogràfica, ja que el presenta amb una vareta, una de les eines tradicionals dels saurins amb les que majoritàriament identifiquem aquesta pràctica. De fet, la primera imatge és una pintura parietal d'uns 8.000 anys d'antiguitat trobada a les parets de les coves d'Altassili, al desert del Sàhara, on es veu un saurí fent ús d'una vareta en forma d'Y. Si bé aquest tipus de recerques van ser considerades màgia i bruixeria, cal dir que va ser notòria aquesta activitat entre els clergues. Els monjos del Cister van destacar en aquesta activitat a l'hora de situar els emplaçaments dels seus monestirs. Pel que fa al perfil actual del saurí a Catalunya és molt transversal, ja que trobem gent de totes les procedències, formacions, professions i estrats socials. Tot i així, la seva majoria són gent de la terra, que la coneixen en profunditat i l'estimen. Pel que fa als estris, eines o útils dels que es valen els saurins per fer les seves troballes, podem agrupar-los en dos grups: les varetes i els pèndols. Al primer grup trobem, com ja hem descrit, les varetes, en forma d'Y, que són preferentment de fusta d'avellaner. Però també poden ser d'altres fustes, com per exemple garrofer, lladoner, sarment, etc. Fins i tot hi ha qui se les fabrica en plàstic. També hi ha qui fa ús dels metalls, fent varetes de coure i que es fan servir en jocs de dues peces. El grup dels pèndols agrupa tot un seguit d'estris heterogenis, alguns de fabricació molt rudimentària, formats per un còdol penjat d'un cordill, fins a alguns que utilitzen un rellotge suspès d'una cadena, una plomada d'obra, o els més sofisticats, fabricats amb cristalls polits amb una cadena de metall preciós. També existeix la possibilitat de que el saurí no faci servir cap mena d'estri en les seves recerques. Els procediments i les tècniques són força semblants entre tots els saurins, i el que pot tenir variacions són les interpretacions que dona cada saurí als moviments de les varetes o dels pèndols. Un cop s'ha trobat l'indret òptim, hi ha saurins que asseguren saber calcular també amb aquests estris la fondària del pou i el caudal que trobarem. Podem creure-hi o no, i pensar que tot plegat és superxeria, que ens arriba d'un passat de pràctiques suposadament màgiques i arcaiques, o que són davant de simples xarlatans i que tot plegat és una ximpleria. Però el cert és que actualment companyies i multinacionals dedicades a l'extracció d'hidrocarburs contracten els serveis de saurins a l'hora de fer les seves prospeccions. Moltes de les empreses que es dediquen a obrir pous fan el mateix. Els saurins, per tant, gaudeixen del reconeixement d'aquells que exploten i fan negoci dels recursos del subsol. Com Sant Tomàs, veure per creure. En els cas dels que dubten i en els cas dels que no, també. I per acabar, si us ha despertat la curiositat sobre aquest món fantàstic dels saurins, una recomanació bibliogràfica. Un llibre de Rosa Maria Canela i Valsebre. Bruixots de l'aigua, els saurins a Catalunya. Bona lectura.
2: I escoltem el primer tema musical d'avui, una versió molt especial del clàssic de George Moustaki, L'Emetec, a càrrec de la Cobla Marinada, amb la veu de Pere Martínez i els arranjaments de Vicenç Martín.

aquest aire de mateix, jugué guarrant i pastor grec i els meus cabells als quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em fan mirall de tots aquells.

0: Gràcies a la Copla Marinada i al Pere Martínez per aquesta delicatessa musical que acabem d'escoltar. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Sense associacionisme no hi ha accés ni participació universal a la cultura. Aquesta és una de les frases que ens ha deixat el manifest elaborat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entitat que aglutina el gruix de federacions nacionals de cultura popular. Aquest manifest ha sorgit arran del projecte de llei de drets culturals que, en paraules de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, busca protegir la cultura no com a entreteniment, sinó com a dret. Malgrat estar d'acord amb l'objectiu de la llei, l'ENS no en comparteix els detalls. Ho explica la presidenta Rosa Maria Provencio.
4: Estem absolutament a favor que hi hagi una llei de drets culturals. El que no ens agrada és tal com està redactada ara, perquè no contempla els drets des de la base, sinó que contempla els drets des de l'altura. I s'ha de canviar l'ordre, perquè per arribar a dalt de tot, una ha de començar des de baix i anar pujant.
3: Així, l'ENS denuncia que el projecte de llei ignora la cultura organitzada des de la ciutadania i centra la seva mirada gairebé exclusivament als equipaments públics, les institucions i els sectors professionals. És per això que demanarà el vot negatiu si el text final no incorpora un bloc d'articles amb mesures concretes que abordin les necessitats de l'associacionisme. Citant el manifest, ha de quedar clar que la cultura popular i associativa no és un element complementari del sistema cultural català. N'és el fonament. Els ateneus són un dels actors més importants en la protecció i promoció de la llengua i cultura catalanes. Respecten i promouen la presència del català en diferents àmbits i procuren garantir-ne l'ús habitual en les activitats que s'hi programen. Aquest compromís dels diversos membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya els ha dut a unir forces amb la Plataforma per la Llengua per elaborar un diagnòstic de la seva realitat lingüística. Aquesta anàlisi, que porta per títol Estudi de l'ús i la presència del català als Ateneus, si bé ha reafirmat el que la Federació ja sospitava, que són part del patrimoni viu que fomenta i normalitza el català, també ha plantejat nous reptes. Els principals, l'ús del català als bars i espais de restauració i també a la cartelleria dels actes aliens als equipaments. Pep Morella, el president de la Federació, considera que no es tracta d'una problemàtica únicament present als Ateneus, sinó de país. Creu que la solució passa, principalment, per viure desacomplexadament en català.
5: No tenim una societat 100% catalanoparlant, això és evident. Tenim molt flux de gent, perquè a més és un flux de gent. És una ciutadania que necessitem com a país. Aleshores, hem de tenir aquesta militància per anar treballant doncs, la necessitat de saber i de parlar català. No només la necessitat, sinó a més doncs, un orgull de poder-ho fer.
3: Parlem, doncs, d'un primer pas de la Federació que, malgrat ja fer una molt bona feina, busca l'excel·lència.
6: Moltes gràcies, Emma, i de les notícies del món associatiu passem a les places, perquè les camises de tots els colors estan a punt i les pinyes estan ben preparades. Anem a conèixer com va el pols de la temporada amb la Sara Soriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. 24 novetats en la setmana de Sant Joan.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. La Vella de Valls per Sant Joan va passar a encapçalar el baròmetre 2026 amb les novetats del 4 de 9 sense folre, 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9 descarregat. Per la seva part, les Joves de Valls va fer el primer 4 de 9 sense folre de l'any i també va estrenar el 2 de 9. La Jove de Tarragona per Sant Joan i els Castellers de Vilafranca el passat dissabte han estrenat el 2 de 9. En la gamma de 8, els Castellers de Sants han sumat el 5 de 8 i els Xiquets de Tarragona han posat de sostre el 7 de 8. Els Xiquets del Serrallo han descarregat per primer cop el 4 de 8, el seu primer castell de 8 complet i són mereixedors d'un dels trofeus baròmetre un pis més. Per la seva banda, els Castellers de Terrassa han recuperat el 2 de 7. En la gamma de 7, els Nois de la Torre han presentat el 7 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla. Els Castellers d'Altafulla han estrenat el 3 de 7 i 4 de 7 i els Matussers de Molins han revalidat el 3 de 7. En la gamma de 6, els Castellers de Sant Padó han recuperat el Pilar de 5 i els Castellers del Prat han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. També ha arribat a l'estrena els Castellers de Lausanne, de Suïssa, que han fet per primer cop un 3 de 6 i un 4 de 6. També ha obert al seu caseller la colla de la Cerdanya i els Salats de Súria. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol. Estarem molt atents a les properes diades. Seguim ara amb música, ara amb un toc més d'autor. En Guillem Roma ens presenta aquest Equilibri.

0: Sempre és un plaer escoltar la pausa i el bon gust de Guillem Romo.
1: Fes de festa.
0: I d'aquest equilibri musical passem a l'equilibri de les dites i els refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, al nostre espai de premiologia. Endavant.
2: Fes de festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: A l'enemic que fuig, pont de plata. La nostra fortalesa és la pitjor debilitat dels nostres enemics. Si sabem fer pinya i mostrar-nos cohesionats i coherents, res podrà desviar-nos del nostre horitzó. La dita recomana no acarnissar-se amb els vençuts ni dificultar-los la fugida. Ans al contrari, cal trobar-los una sortida digna que els allunyi i no doni peu a enveges i venjances. Jean Leroux d'Alembert, matemàtic i filòsof francès del segle XVIII, deia que la guerra és l'art de destruir els homes i la política és l'art d'enganyar-los.
5: Certament, Víctor, a vegades la millor victòria és deixar anar. Moltes gràcies i ara una cançó que s'adiu molt amb la temàtica del reportatge d'avui. Plou, amb Carles Alda i els Badabadoc.

0: Hem escoltat Plou, de Carles Belda i els Bada Badoc.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: No et perdis els nostres programes especials de l'estiu. Començarem el 17 de juliol i fins al 18 de setembre. I trobareu converses i molta, molta música. No sé si refrescarà gaire, però serà de més bon passar.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi.
3: Repassem una mica qui és la Carol Duran, més enllà d'aquest aspecte de la directora general.
4: Jo, clar, jo sóc músic, per començar, violinista, també canto, i d'altra banda gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets i treballant doncs, per fer-la arribar doncs, a joves, a col·lectius que no els interpel·lava, doncs vinga, va, per què no, no?
3: Avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. Tu com entres en el món de la festa?
5: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu? Perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no? Que ha estat una forma artística.
3: Tinc al meu davant a la Emma Escolano Joanola, que ets vicepresidenta, si no m'equivoco, de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
6: Sí, m'he quedat més al darrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec. Però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres.
3: El nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
7: Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional, i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Continuem endavant i anem a buscar remeis naturals i saviesa de convent. És el moment dels remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa. Avui ens parlarà del tabac, conegut també com l'herba de la consolació.
8: Festa, festa.
9: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
10: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us parlaré de l'herba de la consolació, que és el tabac. El tabac, actualment, és esguardat molt negativament pels efectes nocius que provoca fumar-lo de manera viciada, ja sigui amb pipa, cigarrets o burs. Però quan fou portat d'Amèrica, el tabac gaudí d'una gran acceptació pels seus efectes remeiers, especialment pel fet de contribuir a reanimar el cansament i afavorir la recuperació dels bons ànims, d'aquí que s'anomenés herba de la consolació. També en alguns indrets, herba santa, hi ha duc herba del gran prió. Els frares caputxins tenien totalment prohibit fumar tabac, però en prenien de polvoritzat en forma de rapé, que ells mateixos preparaven en uns molinets que tenien instal·lats a les hortes conventuals. En el llunyà any 1592, l'apotecari del monestir de Montserrat, Fra Antoni Castell, ja escriví sobre les rares propietats del tabac i oferí la fórmula per fer l'unguentum nicotianum. Semblantment, a les apotecaries conventuals, amb les fulles del tabac encara tendres, els antics caputxins també havien preparat un ungüent cicatritzant que per fer-lo s'havia de prendre una lliura de fulles de tabaco tendre que es picaran en un morter i es posarà el suc en un plat i s'hi tiraran 3 onces d'oli comú i tot junts es farà bullir. I quan l'oli s'haurà sumit o haurà sumit el suc del tabaco, s'hi tiraran 3 onces de cera nova i 3 onces de resina de pi. I en ser la cera fosa s'hi tiraran 3 onces de trementina d'avet i s'atreu del foc i s'acola amb un drap de cànem en fi Però el tabaco ha de ser de rebrot, que no sigui massa pensat, i sols les fulles que siguin com la mà. És molt bo per tota llaga i per la tinya. Amb aquesta recepta, en què intervé també la trementina, us saludo, com sempre, en pau i bé, i us desitjo molt bona salut amb l'herba de la consolació.
2: Moltes gràcies, Fra Valentí, per aquesta lliçó de botànica aplicada. I ara recuperem la memòria musical i sentimental. En Josep Maria Dell ens porta a les cançons que tornen. Avui un record especial del Salvador Escamilla i el tema Els Comediants.
8: Festa, festa.
11: Cançons que tornen.
8: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
12: Càpsula número 17. Salvador Escamilla. Sense arribar a ser un cantant de la nova cançó, sí que el nostre protagonista d'avui n'és un dels seus màxims responsables. D'entrada, canviem de sintonia.
13: Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa.
14: Ritmo matinal.
13: Recuerde, señora, recuérdelo usted. Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop. Radio Scop, amigos, es actualidad. Radio Scop, señora, es felicidad. Traigo mil canciones, premios y una estrella. Radio Scop, Radio Scop.
12: Cantada en castellà perquè la dictadura franquista no ho tolerava de cap altra manera, a Radioscop va començar i es va cimentar una gran part de la història de la nova cançó. L'any 1964, Salvador Escamilla posa en marxa a Ràdio Barcelona un programa sense massa garanties de continuïtat, però que es converteix en un èxit sorprenent, imparable i de referència per a la cultura musical catalana. El seu objectiu és descobrir i projectar nous valors i noves veus que vagin consolidant el moviment endegat 3 anys abans per Lluís Serraïma, la nova cançó. Radioscop passa a ser una eina importantíssima d'aquell projecte.
15: Doncs la importància de fer de plataforma, d'altaveu, perquè es projectessin els que hi havien abans dels 16 jutges, alguns dels que hi eren, però que encara no es deien 16 jutges, com el Miquel Porter, com els Rigol, com els Pauners, en aquell primer festival que es va fer en el Centre Comarcal Lleidatà. A partir d'aquest finestral obert, de Radioscop, es van començar a projectar els que hi havien abans, més els 16 jutges i els que van venir després.
12: Però no oblidem que Salvador Escamilla, a més de locutor, és també actor de doblatge i cantant. Recordem, per exemple, la pel·lícula Mary Poppins, on Escamilla no solament dobla la veu de Dick Van Dyke, sinó que també dobla i reinterpreta les cançons de la banda sonora. Això sí, en castellà, encara que anys més tard les pugui cantar també en català. Però entre el cine i la ràdio, Salvador Escamilla troba estones per enregistrar una bona col·lecció de discos amb versions d'èxits internacionals en català, com aquesta que recuperem ara mateix, Els Comediants.
16: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat Els Comediants. Passin, senyores, passin, grans

pel taló. Els comedians han corregut carrerons, han anunciat l'espectacle amb gran remor de tambors. Davant l'església un carrot de color verd, amb les cadires d'un teatre cel obert. Darrere d'ells segueixen tots com infants, és tot el poble que ve pels comedians. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista amb personatges humans, si preferiu veure somniar enamorats o veure grans capitans guanyar feroxes combats, veniu de pressa i comenceu a escoltar. Sota els estels el taló s'aixecarà. Quan els tres cops trenquin el blau de la nit, començaran a viure els comedians. Passin, passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una mena de

0: Els comediants, un gran èxit de Charles Aznavour a través d'aquesta versió que va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Mort l'any 2008, ha estat un cantant ocasional, però sobretot locutor dedicat de ple a la promoció de la nova cançó des de meitat de la dècada dels anys 60.
1: Quants records, Josep Maria, moltes gràcies. I ara, per tancar el programa amb alegria, anem a jugar. Els amics de la companyia de jocs L'Anònima ens expliquen els secrets d'un clàssic, el joc del quinto.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc. Quinto, quina. A on? Vallès, Ripollès, Baix Llobregat i d'altres. Quan? Bàsicament per Nadal.
7: Si us dic la niña bonita, les mamelles de la Paula o el marrano, de què estem parlant? No, no us heu equivocat de programa. Us estic parlant d'un joc molt popular que s'hi juga pels vols de Nadal a moltes comarques catalanes. El quinto. També anomenat quina, rifa, plena o loteria vella, segons el lloc. És el pare del bingo. Alguns diuen que el va impulsar al segle X el rei francès Lluís IV per recaptar diners per l'Estat. Us sona això, eh? La Loto Ravi, la 649? Per cert, aquest rei estigué vinculat a la història de Catalunya, però aquesta és una altra història. Com s'hi juga el quinto? Cada jugador té un cartró on hi ha els números de l'1 al 90, repartits aleatòriament i dividits en 6 grups de 15 números cada un, i en caselles de 3 fileres per 6 columnes. El jugador pot triar jugar una, dues o les caselles que vulgui. El lloro, o persona que treu i canta els números, va dient-los de forma divertida. És a dir, no diu el número que surt, sinó una frase, paraula o idea que es pot associar al número. Els jugadors o interpreten o sovint responen la frase amb una altra frase enginyosa, establint-se així un simpàtic diàleg entre tots. Si el lloro és avorrit o no ho fa bé, el públic pot demanar el seu canvi. Tot el quinto és singular. La manera de tapar els números del cartró és amb guixes, llavors d'una planta de la que se'n fan farinetes, amb blat de moro, amb cigrons. Quan una persona ha complert una línia de 5 números, crida quinto i ja rep un premi petit. Aleshores, es segueix jugant per a la plena, és a dir, omplir tota la casella de 15 números. Els premis són variats i sovint en forma d'espècies. És un joc excel·lent, no només per Nadal, sinó per omplir una bona sobretaula i passar una molt bona estona.
6: Podries dir alguns nombres més en format quinto?
7: És clar que sí, però ho farem jugant. Jo diré una expressió i tu hauràs d'endevinar de quin número es tracta. El més petit.
6: Tu?
7: Molt bé. La niña bonita.
6: 15.
7: El licor.
6: 43.
7: Això no és un anunci. La mitja part.
6: 45.
7: El naranjito.
6: 82.
7: Les mamelles de la Paula.
6: 88.
7: Molt bé. Acabes de fer una plena.
8: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. I amb la il·lusió de cantar l'últim número, aquest Festa Festa 2641 va arribant al seu final.
1: Festa Festa!

0: Volem agrair la feina dels nostres col·laboradors del programa d'avui, que són l'Helena Espuny, l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, Fra Valentí, Serra de Manresa, Josep Maria Dell i la companyia de Jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip tècnic i de producció i associatiu del Festa Festa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara marxem, però ho fem amb un so ben nostre. Us deixem amb la sardana Marta, obra de Jordi Paulí, interpretada per la Copla Bohèmia.
1: Que tingueu un bon cap de setmana de Festa Major. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu.

0: Pollo Tangalan.
1: Oh, oh, oh, oh.
2: Hola, sóc la Laura Pau. Un dia més, el programa Tradicionarius Punt i Seguit, que ara comença, està dedicat avui a la festa de Sant Joan, el solstici d'estiu. Escoltarem melodies de la Mediterrània més propera, aquesta franja del continent que celebra des de temps ancestrals la festa d'aigua i foc. La senyora Pepeta Pruna, d'Arenys de Munt, cantava una cançoneta de la que escoltarem altres versions al llarg del programa. Seran versions amb text i melodia que poden canviar molt, com la que sentirem de la Societat de Cançons Els Tranquils. És una peça recollida a la Catalunya Central.

0: Sí?
1: Jaume, aquest programa Punt i a Part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perdis.
2: El foc i l'aigua a la festa de Sant Joan té una especial versió a les Illes, sobretot a Menorca, amb el Sant Joan de Ciutadella. El segon bloc musical del programa d'avui inclou els mallorquins Herbes Dolces, un grup que fa una descripció de les seves revetlles, després la banda municipal de Ciutadella, que interpreta la davallada de la Mola, i el popular Jaleo, que els que han estat a Ciutadella per Sant Joan recordaran perfectament. Després, Maria Jesús Martí, una menorquina que ens interpreta la versió de la nit de Sant Joan, recollida pel seu avi, el folclorista Francesc del Branca, i finalment, el grup eivissenc Uc, posa música a Farigola i Romanins, un poema de Marià Villangómez.

nit de Sant Joan és una nit molt alegre, és una nit molt alegre.

portada lluny de mi, perquè molts ulls no la vegen, perquè molts ulls no la vegen.

Ell es va posar a plorar. Jo plorava molt més que ella. Jo plorava molt més que ella.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit. Nit de Sant Joan, pel grup mallorquí Herbes Dolces, després de Ballada de la Mola i Jaleo, interpretats per la banda municipal de Ciutadella en directe des de les festes de Sant Joan. Tot seguit, Flabiols de Ciutadella, també enregistrats en directe de la festa, i la cançó que interpretava Maria Jesús Martí, Sant Joan, avui el motiu central del programa. Per acabar aquest bloc musical, escoltàvem Farigola i Romanins, un poema de Marian Villan Gómez, interpretat pel grup eivissenc UC. Els cantautors catalans sovint han pres la festa de Sant Joan com a font d'inspiració de la seva obra. Ho ha fet Joan Manuel Serrat i Jaume Sisa, que són els exemples més populars, però també hi ha altres obres que no es coneixen tant i que són més properes a l'estil del nostre programa. Us n'oferim ara dos exemples. El primer és el del cantant folk i rock, perquè ve del món del rock, Xavier Baró de Lleida, que interpreta Matinada de Sant Joan. L'any 2009 va publicar per Sant Joan Mariona Font de Torroella de Montgrí. És una versió de la cantant empordanesa feta amb una lletra pròpia, però a partir d'un tema brasiler. Aquestes són les dues aportacions dels cantautors catalans. Matinada de Sant Joan de Lleida, de Xavier Baró, i Per Sant Joan, de Mariona Font, de Torroella de Montgrí.

música i més informació dels continguts de Tradicionarius punt i seguit els podeu trobar a la web del CAT, tradicionarius.cat.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
3: Hola.

0: jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el...

0: Late in the Evening, al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, no sé, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any per primera vegada en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat.

0: my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí, obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquesta és que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

funkiest street. Come on. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o, en el, o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells...
2: Don't worry, be happy.
1: Que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals, o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

on the beach? On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor. Amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer. Si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de...

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista, produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Mir i de Feliu Casas. Radiarem tres estrenes i acabarem amb tota la informació sardanista. Com cada primer programa de mes, escollirem el compositor que encetarà les edicions de juliol. Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. D'aquest guixolenc notable, comencem a escoltar la sardana, l'Aplec de Cardedeu.

Hem acabat d'escoltar l'Aplec de Cardedeu de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Copla Montgrins. Anem per l'espai de les biografies, començant per Feliu Casa Saragossa en el 120 aniversari del naixement. Feliu Casas neix a Tossa de Mar el 6 de juliol de 1916 i mort a la mateixa vila el 29 de maig de 1988. Fou compositor i instrumentista de tible i tenora. La seva activitat coneguda està estretament vinculada a Tossa de Mar i a la Copla Torissa. La seva presència està documentada com a membre de la formació en la seva presentació oficial el 9 d'abril de 1944. La seva producció coneguda és molt reduïda i fins avui només se li coneixen dues sardanes, Pensant en ella i El celler de Can Font, les dues enregistrades. La primera està datada el juny de 1942 i fou composta durant la seva estada al camp de concentració d'Argelers. La portada original de la partitura incorpora la dedicatòria, amb tot efecte, a l'amic i excel·lent trompeta de la Copla Mendoza de Figueres, Josep Maimí, així com la data i l'adreça del compositor a Tossa de Mar. Tot fa pensar que aquesta dedicatòria respon més aviat a la voluntat del compositor de facilitar la difusió de la sardana mitjançant un destacat instrumentista que no passa l'origen del títol, que sembla tenir un marcat caràcter personal i sentimental. Malgrat haver deixat una producció molt escassa, Feliu Casas Saragossa forma part d'aquell grup de músics que, des de l'ambient local, contribuïren a mantenir viva la tradició sardanista en uns anys especialment difícils. Escoltem aquesta sardana que hem destacat, segons la partitura original, Pensant en ella, i segons la gravació, Pensant en ella. Ens l'ofereix la principal de la Bisbal.

Hem acabat d'escoltar Pensant en ella, de Feliu Casas, a la interpretació de la principal de la Bisbal de fa 29 anys. I entre els molts aniversaris rodons d'aquesta setmana, destacarem el destacat instrumentista de tenora, Josep Mir Abràs, del que dilluns es compliran 105 anys del naixement. Josep Mir Abràs neix a Cassà de la Selva el 6 de juliol de 1921 i mor també a Cassà el 17 de novembre de 1979. Fou un dels grans intèrprets de tenora de la seva generació. Deixeble de Josep Coll, inicia la seva carrera a la Principal de Cassà i l'any 1951 s'incorpora a la Copla Salvatana, formació de la qual fou tenorista durant 29 temporades i on desenvolupà pràcticament tota la seva trajectòria artística. Els que el van conèixer el recorden com un músic d'una gran sensibilitat interpretativa. No era un tenorista especialment atret per les obligades ni pel lluïment personal. El seu prestigi provenia de la manera de fer cantar la tenora. Per aquest motiu, era considerat un instrumentista ideal per interpretar aquelles sardanes amb llargs passatges de tenora, en què predominaven l'expressivitat, la qualitat del so i una extraordinària dicció musical. Tot i la seva llarga carrera com a instrumentista, només se li coneix una única sardana, Paquita, una obligada de tenor escrita conjuntament amb Pere Fontàs. La curiositat és que les esposes de tots dos compositors es deien Paquita, circumstància que dona nom a la composició. La seva prematura mort el 17 de novembre de 1979, a l'edat de 58 anys, fou molt sentida dins el món de la copla. En reconeixement a la seva trajectòria artística, Manel Serra Puigferrer li dedica la sardana Tenora Enyorada. Escoltem a la Salvatana de 1978 amb el mateix Josep Mira la tenora interpretant la seva sardana Paquita.

Aquesta era Paquita, de Josep Mir i Pere Fontàs, interpretada per la Cobla Salvatana de 1978 amb Josep Mir a la tenora. Anem per les estrenes. El dimarts 23 de juny passat, la Cobla Contemporània interpretava una ballada tordera amb l'al·licient de comptar amb una estrena de l'Olivier Marquès. La sardana titulada Un cercle d'amistat, l'autor la dedica a l'associació La Nostra Dansa de Tordera. Passat, present, futur i per molts anys, un cercle d'amistat.

Aquesta era l'estrena d'Olivia Marquès, un cercle d'amistat interpretada per la Cobla Contemporània. L'endemà, 24 de juny, Sant Joan, la Cobla Reus Jove estrenava sardana d'Alfred Abad, compositor que feia molt que no presentava cap nova composició. Aquesta es va estrenar a la Rambla Nova de Tarragona en el transcurs d'una ballada. La sardana, amb un toc d'intimisme, la dedica a la seva esposa, Maria Gils, amb el títol de La calma dels teus ulls.

La calma dels teus ulls de la fred abat amb la cobla Reu Jove. I la darrera estrena del programa es va presentar el diumenge passat en el transcurs del 53è aplec de Llançà. Deguda Joaquim Ostenc, la doctora de Llançà la dedica amb tot afecte i admiració a la doctora Cèlia Caula. Escoltem la versió que en feia la cobla Ciutat de Girona de la doctora de Llançà de Joaquim Ostenc, gravació i edició de la dansa catalana.

Escoltàvem la sardana de Francesc Marrós, l'Aplec d'Artés, interpretada per la Principal de la Bisbal. Informació per diumenge. A les 11 del matí, a Os de Balaguer, trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb la Copla Marinada. A les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, a Maçanet de Cabrenys, festa major amb la Copla Vila de la Jonquera. A 2:15 del migdia, a Lliçà de Vall, festa major amb la Copla La Moreneta. A les 6 de la tarda, a Ordino, festa del Roser amb la Copla Ciutat de Manresa. A 6:15 de la tarda, a Besalú, amb la Copla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, a Flaçà, festa major petita amb la Copla Rossinyolets. Els hostalers de Pierola, a la plaça de Can Figueres, 25a festa de la Sardana amb la Copla Catània. A Girona, festival Undarius amb la Flama de Farners. A l'Hospitalet de Llobregat, concert El So de la Terra amb la Copla La Principal de Llobregat. A Polinyà, festa major amb la Copla Sabadell. A Molins de Rei, amb la Copla Maricel. Al Vendrell, amb la Copla La Principal de Tarragona. A Mollà, amb la Copla Lluïsos. Tot això per les 7. Passem mitja hora més, 8:15 de la tarda. Sant Pol de Mar, amb la Copla Juvenívola de Sabadell, amb el Grat de Mar, amb la Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell, amb la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. A Cervera, amb la Reu Jove. A Blanes, amb la Copla Vila d'Olesa. A Pineda de Mar, amb la Bisbal Jove. A Castelldefels, amb la Copla Ciutat de Cornellà. A Terrassa, de Festa Major, amb la Copla Ciutat de Terrassa. A Calella, amb la Copla Montgrins. A les 8 del vespre, a Gramunt, amb la Copla Tàrrega i a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Principal de Cassà. I a 8:45 del vespre, a Barberà del Vallès, de Festa Major, amb la Copla Contemporània. Tornem al primer acte, a la trobada sardanista de les Terres d'Urgell, per escoltar una de les sardanes que oferirà la Copla Marinada. Companys, de David Estanyol, amb la mateixa Copla Marinada.

Companys, de David Estanyol ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 4 de la tarda a Barcelona, segon Bienal Jesús Ventura amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 9 del vespre a Perpinyà amb la Copla Mil·lenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, Torroella de Montgrí amb la Copla Montgrins, a Girona amb la Copla Ciutat de Girona, a la Seu d'Urgell amb la Copla Vents de Riella, a les 9 del vespre, Palau Solità i Plegamans amb la Copla Principal de Llobregat, a Vilablareig amb la Principal de Banyoles, i a 9:15 de la nit, a Porreig amb la Copla Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 7:15 de la tarda, Premià de Mar de Festa Major amb la Copla Xaloc, a les 8 del vespre, Terrassa, Festa Major amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 9:45 de la nit, a Mata de Pera, amb la Copla Juvenívola de Sabadell, a Tiana, al Parc de l'Antic Camp de Futbol, Festival d'Estiu de Coples i Compositors amb la Copla Montgrins, i a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla La Flama de Farners. I a 10:00 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla Foment del Montgrí, i a l'Escala, a la Riba, amb la Copla Mil·lenària. L'esperem a la primera de les ballades del Festival d'Estiu de Coples i Compositors de Tiana, dimecres a 9:45 de la nit amb la Copla Montgrins, que interpretaran un programa de Conrad Rafart i Quim Reixach. De les sardanes programades escoltem El secret dels pescadors de Conrad Rafart amb la Copla Ciutat de Girona.

Era el secret dels pescadors de Conrad Rafara amb la Cobla Ciutat de Girona. Anem per la resta de la informació. Per dijous. Sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, de Festa Major de Sant Senon amb la Cobla Contemporània. A Sant Adrià del Besòs amb la Cobla Sabadell, a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Cobla Mediterrània. I a 2:15 de la nit a Riudarenes, a la plaça de la Vila amb la Cobla Montgrins i a Castellar del Vallès, a la plaça del Mercat amb la Principal del Llobregat. Per divendres a les 7 de la tarda a Montgat, concert de Cobla amb la Flama de Farners. A les 8 del vespre a Cerdanyola del Vallès amb la Cobla Baix Llobregat. També a Palafrugell, a plaça Nova amb la Cobla Foment del Montgrí. A 8:45 del vespre a Caldes de Montbui amb la Cobla Contemporània. A les 9 al Carràs, sardanes a la fresca, al Segrià amb la Bellpuig Cobla. A Tortellà amb la Cobla Montgrins. A Manlleu, 82è a plec amb les Cobles Principal, Llobregat i Marinada. A Sant Cugat del Vallès, concert de Cobla amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A les 10 de la nit a Calella, festival NEC amb Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi. A Tordera, a la plaça de l'Església amb la Cobla Tres Vents. A Figueres, a la Rambla amb la Bisbal Jove. I 1:15 de la nit a Sitges, a la plaça del Baluart amb la Cobla Xaloc, i a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la Cobla La Flama de Farners. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes que interpretarà La Flama de Farners al concert de Montgat. Ben balladora! La rectoria vella de Ramon Vilà amb la Principal de Llobregat. Siguin molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els nous pressupostos de la Generalitat deixaran a Badalona una inversió directa de més de 31 milions d'euros, amb un pes destacat de les polítiques d'habitatge, les infraestructures sanitàries i la transformació urbana. Les xifres formen part del desplegament previst fins al 2028, que inclou projectes estratègics a diversos barris de la ciutat. A Badalona, una de les principals partides es concentra en el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l'Estrella i Sant Crist, que acumulen més de 13 milions d'euros. En paral·lel, la Sanitat concentra una altra gran part de la inversió. La reforma i ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol suma més de 9,4 milions d'euros. A això s'hi afegeixen més d'un milió d'euros per a serveis de l'Institut Català d'Oncologia i prop d'1,7 milions per al desenvolupament del campus

0: La vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
1: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles Bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
0: L'atur a Badalona ha baixat per quart mes consecutiu fins a situar-se en les 11.006 persones al juny. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007. Les dades segueixen la tendència del conjunt de Catalunya, on el nombre de persones ocupades supera els 4 milions. A Badalona, la xifra d'atur de juny suposa una reducció de 58 persones davant les 11.064 que hi havia sense feina el passat mes de maig a la ciutat. A més, es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007, quan n'hi va haver 9.531. En el conjunt de Catalunya, l'ocupació marca un nou rècord al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. L'atur es redueix lleugerament amb 458 persones menys i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Així, el mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el juny de l'any anterior. Aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena serà Generació Chic, un programa de música Remember conduït per Toni Ramoneda que amenitzarà els matins del cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'Estiu, amb les sessions de DJ Pau, un projecte especialment pensat per al públic jove que, a més, tindrà versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona els divendres i dissabtes a les 11 de la nit.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Comencem un nou Generació Chic. Doncs una setmana més, ja ho saps, el que t'explico sempre, quan entrem, al final, una nova cita, una nova història, una nova oportunitat de compartir junts aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens encanten, que ens agraden, que volem, que busquem, no? Sí, home, sí. És just el que volem. Això és el que ens agrada perquè, nois, estem... No sé si és un tema de possessió diabòlica o què, però tota aquella música dels 80 i 90 ens encanta. D'aquí ve la història de crear un programa com el Generació. Un programa, per altra banda, que fem tots junts gràcies també a tu. Gràcies a tot allò que ens expliqueu a Instagram. Sabeu que tenim aquell perfil amb el Generació Chic tot junt i la roba al davant, on ens podeu demanar coses, ens podeu demanar cançons, ens podeu explicar les vostres vivències, ens podeu, no sé, dir què us ha semblat el programa, com l'encararíeu vosaltres o què diríeu, o si, no sé, moltes coses que tot el que vulgueu podeu compartir amb nosaltres en aquest perfil del Generació Chic. Home, jo em sembla que us ho posem fàcil, eh? Ho posem fàcil perquè volem que les coses siguin fàcils, que ja tenim prou difícil, ja teniu prou difícil el dia a dia com per, mira, almenys aquesta estona que estem junts, doncs ens relaxem i compartim música guapa, música d'aquella que... Música que, noi, és que clar, és que van ser tan prolífics els 80 i els 90, tenim tanta bona música en els 80 i els 90 que... No podem per menys que fer això, fer-ho doncs amb vosaltres. Va, què, ens hi posem o què? Anem a començar amb una cançó interessant. Una cançó, una així com molt lenta. No sé si dir-te ben bé que és una balada. És una balada perquè és lenta, però... Anem amb la... Anem amb la Cindy Tocco, normalment.

Va, vinga, que aquesta t'agradarà. És una cançó de 1990, la Sinéad O'Connor. Ja ho saps, amb aquell Nothing Compares to You.

història que t'explicaré sobre aquesta cançó, que possiblement ja la coneguis, perquè és arxiconeguda, aquesta cançó que tots reconeixem com el gran tema, el gran èxit de la Sinéad O'Connor, d'aquesta cantant irlandesa. En realitat és una cançó del Prince, una cançó escrita per Prince Roger Nelson. Això ho sabies, eh? De fet, la grava primer ell, no té massa èxit aquesta cançó amb la veu de Prince. Prince, aquesta cançó parla, com totes les cançons d'amor al final, en realitat parlen del desamor, però per la Sinéad O'Connor va ser més aviat, ella la reflectia doncs, amb la pèrdua de quan va morir la seva mare. Sinéad O'Connor, que també va morir jove, amb 56 anys, ara en farà 3, el 2023 ens va deixar la Sinéad O'Connor. Ai, la Sinéad O'Connor, que es va també doncs, manifestar molt diguem, amb temes més així, més antibel·licistes, sempre buscant aquella, recordeu quan va trencar doncs, aquella foto del papa, també, sempre havia tingut, diguem, un costat molt activista al darrere, a part de les seves cançons, que també ens van agradar molt. I home, si tenim nosaltres avui, que és el dia de la pàtria, el dia nostre, i tenim una cançó que ens parla així una mica antibel·licista, seria aquesta, no? Si et sembla, una versió en directe del Sau, amb aquell... Sí, amb aquell no he nascut per militar...

Una versió molt més tranquil·la que el mateix, la mateixa versió en directe, per exemple, d'aquell concert de la Monumental. Allà també teníem aquella versió en directe d'aquest No he nascut per militar, però avui hem triat un altre directe, així com més intimista, com més en petit format, que també feien coses així de xules al Sau, el Pep Sala i el Carles Sabater. No he nascut per militar és un senzill, una cançó del Per la porta de servei, originalment, tot i que ja et dic que escoltàvem la versió, una versió en directe. Al final és una cançó, com et deia abans, que ens parla doncs, d'aquells que havien fet la mili, una cosa que es feia abans i que els de la generació xic doncs, segur que coneixem, perquè alguns la van fer, alguns altres doncs, se'n van lliurar, altres tenien el noviet a la mili. Bé, era una història, una cosa que et feien fer i que et feien perdre el temps d'una manera estúpida, participant en jocs de... Ai, mira, no sé a què volien jugar. Va, anem amb una... Aquesta la dediquem a totes les Susanes del Generació Xic. Que en són unes quantes, eh? Tenim unes quantes Susanes amb nosaltres, doncs va, per totes vosaltres. Aquesta de The Air Company del 84. Sí, et dius Susana? Doncs aquesta és per tu.

la Susana. Aquesta gent, mira, ara t'explicaré quatre cosetes dels Art Company. Me la tirarà la cançó una mica enrere perquè ens faci una mica de coixí per explicar-te qui són aquesta gent de The Art Company, que realment, o en un principi, no es van dir The Art Company. Són holandesos, es deien Buff the Coons, que això era Bijo If the Queens. Es veu que es pronuncia una cosa així, no em facis massa cas. I say no!

0: completament enamorat, Susana. Susana. Susana. Bé, doncs aquesta gent tocaven pel carrer i dius, mira, la seva gran cançó que recordem tots és aquest Susana, sí senyor. Hosti, és que vam fer més de 18 àlbums. Han gravat més de 18 àlbums aquesta gent. Crazy loving you, totalment, completament, bojament enamorat de tu. Bojament enamorat de cançons que són autèntics, autèntics... Com en diem d'això?
1: Tamassos!
0: Sí, senyor! No em diguis que això no és un tamasso de la nostra generació, no em diguis que això no es mereix estar aquí al Generació Chic. Els Depeche Mode amb aquest Just Can't Get Enough dels 1981 des dels Pick and Spell. Tamasso perquè sí, tamasso potent.

grandíssima banda Depeche Mode, de la que després doncs van sortir altres bandes, gent que composaven els Depeche en un principi. Bueno, doncs van anar muntant altres bandes que ens han ofert tantíssimes cançons.

sí que estarem d'acord que aquest àlbum, Speak and Spell, un dels seus àlbums més potents, de 1981, ens oferia això, el que et dic, un himne, un tamasso, una passada. Ai, una passada, i com a passada, com a número, com a gran tema dels 80, doncs no podíem deixar de posar-lo aquí al Generació Chic, que posem coses com aquestes tan xules, i també altres coses que ens demaneu vosaltres. Aquesta ens les... Mira, qui era? Ah, sí, el Jaume ens l'havia demanat, aquesta de Deep Pitch Mode, que quasi bé m'oblido de dir-ho. Va, anem amb una mica de pop espanyol, amb uns forracarpetes com els Hombres G. Una mica rock and roll, no? Fet a casa, aquest, sí, home, sí. Des de Madrid, Hombres G, suelta't el pelo des de la guitarra antes de usar del 88. Vinga, va, ballar!

0: Suéltate el pelo y luego, si quieres, el sujetador.
1: Suéltate el pelo.
0: Però això ja ho deixarem per un altre moment, una altra història que ens portaven els Hombres G, d'aquest àlbum que et deia Gitar antes de usar. No va ser els seus, dels seus grans àlbums. Diríem que potser d'aquest àlbum salvem aquesta cançó, aquest Suéltate el pelo, i poca cosa més.
1: Suéltate el pelo.
0: Però aquesta tenia marxeta, era aquest rock and roll fet aquí, no? Tot i que la veu del Summer és així com més dolceta, també feien coses com aquesta. Va, seguim amb més històries. Pum, pum, pa, pum, pum, pa. Marcant aquí bé el ritme, són els Mike and the Mechanics, i això és el Uber.

0: Looking Back Over My Shoulder, un dels grans èxits de Mike and the Mechanics. Qui són Mike and the Mechanics? Home, si et dic aquest Mike de cognom es diu Rutherford, segurament llavors ja m'ho estàs enllaçant amb els Genesis, això. Sí, senyor, Mike Rutherford del Genesis va muntar després aquesta banda amb els Mechanics, aquest Mike and the Mechanics. Mirant enrere, mirant tot allò que ens carreguem a les espatlles, eh? Tot allò que ens carreguem a l'esquena, com diu aquí aquest Over My Shoulder, Looking Back. Doncs això, mira, això és del 95. Ai, va, què? Seguim, si tenim aquí tamassos per avorrir. No ens avorrirem mai. No ens volem avorrir mai de la bona música, la música dels 80 i els 90. La música, ai, senyors, del Generació Chic.
1: Generació Chic, amb tot.

Aquest senyor que va parlant per aquí sota, que ens va explicant coses, és el gran George Michael. Això és un àlbum que es diu... una cançó que es diu Freedom. Des de l'Spec and Debate del 1990. Així que què, una estoneta de George Michael, ara sí? Això sempre ve de gust, aquesta música potent. Aquest Freedom 90. George Michael.

un cant de llibertat, aquest Freedom de 1990. De fet, aquesta cançó es diu Freedom 90, per no confondre amb una altra cançó, també de George Michael, però de l'època de Wham, que es deia simplement això, Freedom. Al final se li diu el mateix nom a la cançó, però ell li va afegir aquest 90 al final, un Freedom del 90, per no confondre-la amb la cançó de Wham. Una cançó que, com sempre, té la seva història al darrere i és aquella història que ens agrada aquí, al Generació Xic, doncs acostar-vos, perquè a vegades també, home, ens dieu, hosti, mola quan expliques alguna historieta de la cançó que potser no sabíeu, doncs mira, doncs t'explico. Aquesta cançó, quan va sortir en aquest àlbum, també, ja saps que es feien aquells videoclips, el George Michael estava bastant fart de sortir als videoclips perquè s'havia donat aquella imatge seva així com molt sexual, no? I va decidir que aquí no volia sortir ell. Va dir que ell feia la cançó, però que no volia sortir el videoclip. Van fer un videoclip amb cinc de les millors models que hi havia en aquella època, la Linda Evangelista, la Cindy Crawford, la Naomi Campbell, la Chrissy Tarlington i la Tatjana Patitz. Són les cinc supermodels que van sortir en aquest videoclip del Freedom del George Michael, perquè ell va dir que ell no sortia, i no va sortir. Va, una cançoneta d'aquelles que se't posa al cap, que se't fot aquí la ceba i que no hi ha manera que et marxi. Aquestes quatre notes. Alice DJ. Això es diu Better Off Alone.

Follow. Que és d'aquelles cançonetes que amb només 3 o 4 notes se't queda aquí dins i no hi ha manera de treure-la, no? Bé, doncs es diuen Alice DJ i no és ningú que es digui Alice. No, senyor, és una formació de 3 noies, arriben des d'Holanda. Aquest va ser el seu gran èxit, el 1999. Who needs guitars away, anyway? Això és el títol de l'àlbum. I aquest, el seu gran èxit mundial. Alice DJ, et deia, arriben des d'Holanda, des dels Països Baixos, i ara ens n'anem a València. Anem a recordar una cançó guapa, guapa, d'una formació valenciana, es deien Vídeo, des d'un àlbum que es deia Videoteràpia. Cantaven aquest La noche no es para...

0: una de les frases que havíem fet servir més d'una vegada, tu i jo i aquell allà i qualsevol altre. Tots els de la nostra generació alguna vegada hem jugat amb aquest La noche no es para mí.
1: No para mí.
0: Va, coses que no sé si saps, la producció d'aquest La noche no es para mí dels vídeos de València és d'un tal Tino Casal, que també et sona, eh, que sí? Doncs el Tino Casal també sabia fer produccions tecno, amb aquest tecnopop dels vídeos que sortien des de València en l'època, doncs, de gent com, per exemple, això, doncs, Mecano, Ole Ole, no? Doncs d'aquesta colla amb la veu, de la Pepa Villalba ja també desapareguda, vaja. Ladies and gentlemen, anem a quedar-nos drets. Perquè, no sé, ells diuen que no. I can stand it. Els 24/7.

potents, interessants, divertides de la nostra època. Una de les cançons de música disco més interessants, 24/7, I Can Stand It. Molt bé. Doncs amb aquest I Can Stand It quasi que arribem al final del programa. Encara ens dona temps a trobar-ne un altre. Què passa? Què passa? Va. Marxem amb aquesta. Marxem amb una de 1985, des d'un àlbum que es deia Crossing the Line, i una formació italiana que es deia Torre Bado. Amb aquest Living in a Shadow, que és d'aquelles que te'n recordes. Aquestes és de les que no acabaves de saber que sabies, i aquí te la portem. Sí, senyor, el Generació Chic.

0: i de Shadowlit, el seu gran èxit. Aquests es diuen Torrebado, ja et dic que arriben des d'Itàlia. I ens feien ballar, era d'aquelles cançons que, sí, que era, tenien el seu, la seva conya, la seva història per ballar i pertanyen a la nostra generació. Amb tot això, nosaltres marxem i tornarem la setmana que ve.
1: Generació Chic.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda.

0: Marrosa, Marrosa, Marrosa, Marrosa.
1: Yo me vergoño.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
0: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
2: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
0: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
2: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
5: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
4: De fet, una de les principals preocupacions és la marina.

0: jornada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
1: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats en grup d'ordre.
0: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
2: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens expliques, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
2: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, de la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
3: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
4: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
5: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
2: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
3: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
2: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
2: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
3: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
6: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mullat per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
7: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
6: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
3: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
8: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mullat. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
9: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
8: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
2: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mullat a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
3: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
10: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
11: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
10: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
12: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
10: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
2: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
13: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
2: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feiner, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
3: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
14: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
2: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutius sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
3: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
15: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
16: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
15: El sindicat mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
16: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
15: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
2: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
3: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
17: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
18: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
17: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
3: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tiets i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
19: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
20: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire
19: aquesta. Bueno, puc parlar amb aquesta gent?
20: Parla, parla, sí? Són tots
19: gràcies.
20: Teus.
19: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22 minuts, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que això fa, bueno, que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat, Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El pelotón anant cap al balcó del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'alè nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat procedent de la Virtus de Bologna i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroanski, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Farimet de Granollers.
1: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a les zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'en Sala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Perdó. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora en directe. Connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
7: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
6: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
7: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
6: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
1: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Asseguren que van passar...
1: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. Això sí, per risc estructural es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport, a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112, que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
4: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Farrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
8: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
4: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
1: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
9: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
10: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
9: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
1: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
11: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc, amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
3: I demà, atenció, perquè dia feiner, la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
1: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
3: Àlex Valientes, conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
12: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
3: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Caralps, Planoles i La Molina.
1: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen això sí les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
3: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del 9FM, Núria Parera.
13: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
14: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también, por supuesto, España. Y de Cataluña, porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
13: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
15: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
13: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
1: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de Posidònia Oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
16: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de Posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
17: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de Posidònia.
16: La Federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
1: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
19: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
18: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp, per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
1: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
20: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
21: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser urs lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
20: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
1: Canviem de tema, parlem d'habitatge, o en aquest cas de l'accés a aquest, que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
0: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
19: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar, et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge. L'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
0: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
1: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar, i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant la festa major, en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
22: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim. Jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
2: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'Observatori aquest dia.
23: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
2: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
1: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
24: Bon dia, Canet Rock! Som els amics de les arts! Sou els amics de les arts!
1: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Hi ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, de Tallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
25: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
26: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
25: Bueno, aquesta, puc parlar amb aquesta gent?
26: Parla, sí? Són tots
25: gràcies.
26: Teus.
25: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has, dissolució
1: i entregar-vos instruments. Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
1: I parlem ara de la campionata de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
4: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
1: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Els espero escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: two, three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Com si es tractés de la crònica d'una rebel·lió, avui titularem el nostre programa 7 dies de juliol. Ja us hem vist, heu aixecat les orelles quan heu sentit això. No n'hi ha per tant. Es tracta de recordar-vos que entre el proper dia 2 de juliol i el 7 següent gaudirem d'un tsunami jazzístic que afectarà majoritàriament les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Penedès i a tot un país, Andorra. Quatre festivals que es programen i es contraprogramen amb la noble intenció de portar-nos molt bon jazz, però d'una manera poc efectiva de cares a nosaltres, al públic. Comencem amb el jove pianista Julius Rodríguez, que ve des de Nova York per participar en el Mas i Mas Festival, dia 2 de juliol, dijous, Sala Jamboree de Barcelona.

Julius Rodríguez, des del seu disc Let's Sound Tell All, que és de l'any 2022. Hem escoltat la cançó All I Do, que ja porta més de 2.300.000 reproduccions a Spotify, que no és un rècord, d'acord? Però no està malament en un músic com ell, jove, compromès amb el jazz, un home amb molt de talent, experimental quan li interessa, polifacètic i amb un futur, sens dubte, brillant davant seu. Julius Rodríguez el tindrem el 2 de juliol a la sala 1 del Club Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, dins de la programació del Mas i Mas Festival. La nostra recomanació és que no us el perdeu. I l'endemà, divendres 3 de juliol de 2026, tret de sortida del festival que cada any, ho hem de dir així, fa un maridatge entre el vi del Penedès i el jazz d'arreu del món. El Bijazz, el Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès. L'apartat internacional s'obre amb els reis de l'àcid jazz dels anys 90, el grup Incognito, supervivent d'aquella tendència que es movia a cavall entre el pop, el soul i unes gotes de jazz. Aquí els tenim, gravats en directe a Londres l'any 2015. La cançó és Heads Makes Me Wanna Holler.

0: This is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim repassant concerts de jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Concerts que es realitzaran el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol proper. Més o menys en el mateix moment que Incognito estaran obrint el Bijazz de Vilafranca del Penedès, a Andorra i dins del Festival de Jazz Escaldes en Gordany hi tindrem a un dels saxofonistes tenors més famosos del món en aquest moment, Joshua Redman.
2: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz.

Joshua Redman, hem anat a buscar la seva música a l'àlbum Wish, gravat l'any 1993, el segon a nom propi. En aquest àlbum hi trobem a Pat Metheny a la guitarra i a dos ex-acompanyants d'Ornette Coleman, Charlie Haden en el baix i Billy Higgins a la bateria. I amb aquests companys de viatge es podia esperar una gravació plenament experimental i, en canvi, ja ho heu sentit. És un disc elegant, un disc ple de lirisme, de contenció, un disc que és pura bellesa i swing. A Joshua Redman també el podrem veure l'endemà de tocar Andorra, el dissabte 4 de juliol a Tiana, dins del cicle 3 dies de jazz i a l'escenari de la masia Can Reón d'aquesta localitat del Maresme. Si no hi heu estat mai a Can Reón, us ho recomanem molt sincerament. És un lloc preciós, el festival està molt ben organitzat, hi ha bon ambient, és un autèntic plaer. I a més, Joshua Redman.

Acabem d'escoltar Joshua Redman amb la cançó Icarus, que forma part del seu darrer disc titulat Words Fall Short. I si voleu un concert una mica més, diguem-ne, calentet, a Andorra, el dissabte 4 de juliol, hi tenim a Paquito de Rivera, un clàssic del jazz afrocubà, excompany de Dizzy Gillespie i de Tete Montoliu, saxofonista alt i clarinetista excepcional que ja té 78 anys, però que, pel que es pot veure, segueix al peu del canó i en plena forma, amb el seu jazz, com dèiem abans, calent, rítmic, pràcticament ballable. Per il·lustrar l'anunci del seu concert, hem recuperat un disc de 1992 en el que hi trobem a Danilo Pérez en el piano i el barceloní Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Look at You.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Jazz Eat. Mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Jazz Eat, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. I ara arribem a la programació del diumenge 5 de juliol i la trobem amb una mostra inigualable del jazz jove i femení. A Vilafranca del Penedès, a l'escenari principal del Festival Bijazz, un escenari que es troba a la plaça Jaume I, hi ha dos concerts imprescindibles aquest dia. El primer és a les 8 del vespre i presenta la saxofonista Lakecia Benjamin, una noia amb una imatge molt especial, que sobre una base inequívoca de jazz i el seu virtuosisme instrumental i escampa pinzellades de soul, de hip-hop i del que li sembla necessari. En el seu darrer disc, que es titula We Dream i que s'ha dit aquests dies, intervenen, per exemple, el trompetista Terence Blanchard, la pianista japonesa Hiromi o Chris Potter, entre altres.

Acabem d'escoltar la Kècia Benjamin, recordeu? La Kècia Benjamin a Vilafranca del Penedès, Festival Bijàs, diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre. I en aquest mateix escenari, però a les 10, una figura plenament consolidada, Esperanza Spalding, contrabaixista, cantant, una noia tota energia, tota expressivitat i talent. És una persona polifacètica que, a part de la música, ha treballat en el camp, tal com ella ho explica, de la poesia, la dansa, la narració, l'ensenyament i molts altres àmbits que ella enumera i descriu a la seva manera. Aquí teniu una mostra de la seva música, la cançó Precious.

Esperanza Spalding, des del seu disc Esperanza, la cançó Precious. Diumenge 5 de juliol a Vilafranca del Penedès i en el mateix moment a Andorra hi tindrem a la cantant Liz Bright, Elizabeth La Charla Bright, que va néixer el mes de gener de 1980. És nord-americana i és la més veterana d'aquestes tres figures que estem repassant avui. Liz Bright és una cantant que va començar com les veus més clàssiques del jazz, cantant gospel a l'església on el seu pare era predicador. Va triomfar per mèrits propis, destacant quan era tan jove com desconeguda en concerts d'homenatge a Billie Holiday, rodejada de figures consagrades. És, sens dubte, una de les grans veus del jazz actual, Liz Bright.

I a la recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui hi trobem d'entrada a un guitarrista difícil de definir i impossible de classificar. Bill Frisell, un músic de 75 anys amb un estil molt personal i una discografia llarguíssima, amb molts discos en nom propi, i molts més com acompanyant al costat de músics d'estils molt diversos. El tindrem, a més, tancant el cicle 3 dies de jazz a Tiana. Això serà el diumenge 5 de juliol. Com a exemple del seu eclecticisme, l'escoltarem al costat de Caetano Veloso en el disc Estrangeiro, que és de 1995, i la cançó és Este Amor.

I ara sí, per acabar, recordar-vos que si us agrada el jazz clàssic, el 8 de juliol, en el Club Jamboree de Barcelona, hi teniu un concert d'aquestes característiques del grup International Classics Jazz All Stars, amb músics europeus, entre els que hi trobem el saxofonista valencià Enric Pedro o el contrabaixista lleidatà Ignasi González. I amb ells us direm avui adeu, l'equip habitual del programa de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

la gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira en els seus, amb els seus 86 anys, i aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staples Singers, i després, doncs amb, a l'inici amb alguns entrebancs, però ha mantingut una carrera que en els últims anys s'ha disparat, i l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment és impressionant, i veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir, i de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Un altre, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el disc, el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso, que vam escoltar aquí al programa, i que això amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy, i Vampy és doncs actualment una de les puntes de la música cubana, o està omplint estadis arreu del món, i aquí en el seu disc El rei de la Habana doncs s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

irresistible Vampy i Cima Funk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe, que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè, doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa, doncs, presentant aquest disc que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara aquest 2026 ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però de fet segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i, doncs, en aquest sentit, doncs, més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és, a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds, a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

Fatoumata Diawara, aquest 2026, el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler, i ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple al Festival Pirineu Sur, això és el divendres 24 de juliol allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està allà. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol, i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però sí, hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat, ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia, capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és, impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important, i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bueno, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Jedubé Ambolé.
1: Yeah. This is Jedubé Ambolé and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

That's right. It's all about the kind of crisis. Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guy Double amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del balafon.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buhos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

Que s'aturi el temps, aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i East Kids, tots dos junts per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink a Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també, en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partir Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

L'agent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Robbie Lenae, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

0: Sense pató.
1: No hi ha estiu sense pató. Aquesta és la cançó de Rockio, una altra novetat de la setmana. Anem per ses majestats de Rolling Stones, que bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer, Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol, amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu. I es diu

prop. La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
4: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Blue Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Hey You Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, l'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Capítulo 2.

más rítmico de los temas de Imagination. Sunshine.

Funky Tracks Radio con Tony Modulation.

0: Són les 10.
1: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.
1: Passa'm la manteta, passa'm la manteta. Hosti, des de que hi ha hagut aquest canvi de temps, s'ha acabat la onada de calor, però diuen que demà torna, eh? Que demà torna. Aquesta, de fet, aquesta nit, però jo, per si de cas, la manta no me la trec de sobre, ja. Mora de Déu, quina sensació de fred, eh? Ja, un suen les dents. Se me refreden les dents, vull dir. Hòstia, puta, quina poca vergonya. Que s'ha acabat la ola de calor, serà en tu casa, eh? Aquí en el hotel, suerte que ja hemos echado el último huésped, porque ya... I els hem donat una setmana de regalo, eh? No de regal, no, de regalo. Els hem regalat una setmana als hostes de l'hotel i allò, però home, a veure si ens deixeu estar... Que no. A l'hotel tanquem, a l'estiu tanquem, perquè fa massa calor per aguantar-vos a totes. Però bueno, la qüestió és que, pues mira, podem fer el final oficial d'aquesta nit. I el farem... en companyia de la senyora que seu al seu sempiterno sillón alegero de Sky Verde, la seva copa balón de magno a la seva mà dreta, descrivint amb aquesta copa uns moviments elíptics com ell, i només ell sap descriure, amb l'únic i perniciós objectiu de dur al caldo a la seva temperatura òptima de degustació, el senyor Emili 4408 a Dragone. Molt bona nit i benvinguda.
2: Molt bona nit. Sí, a l'hotel. Comencem vacances, com és la nostra tònica habitual.
1: Tònica Schweppes.
2: A l'acabar les emissions de la temporada. I bueno, vull dir, sabem que ens trobareu a faltar. Us recordem que si teniu mono, doncs els podcasts
1: Ahí estan.
2: Accessibles
1: en iVoox.
2: A l'iVoox i a la web de Radio Ciutat de Badalona.
1: Ara.
2: I que l'últim programa, doncs, no ens hem volgut, diguem... No queremos dejar títere con cabeza, com aquell qui diu, no?
1: Ara, això que has
2: volem, dit. Volem fer molt de mal.
1: I el mal el farem amb una fórmula habitual, i és el de fer un programa més. Enrere queden aquells anys en què muntàvem un especial... No, ara fem un programa més, el que sí que és veritat, que, bueno, igual recuperem alguna cosa que al llarg de la temporada ens ha fet gràcia o ens ha sorprès... Sí. Però perquè continua d'actualitat dins de l'hotel.
2: Exacte.
1: Com és el fet, òbviament, això que hem escoltat ara per començar, no és una estrena, perquè el nou àlbum dels Black Crowes es va publicar el 13 de març.
2: Març.
1: Però és que els Black Crowes estaran...
2: El dia 10.
1: Al
2: Cruïlla.
1: Al Festival Cruïlla de Barcelona, allà al Fòrum, amb aquella flaire que fot. Doncs vinga, tots en allà, a passar fred, que us ho passareu d'allò més bé, eh?
2: Clar que sí, clar que sí.
1: Ara, pel que és, si aneu a veure Black Crowes, doncs, escolta, una meravella, veureu un gran concert. A nosaltres no ens hi busqueu, ja us ho diem ara.
2: Massa calor.
1: Jo he estat alguna vegada al Cruïlla i he passat molta calor.
2: Massa calor,
1: i vaig
2: ja
1: dir, hasta aquí.
2: Estar de vacances també et fa entrar en aquella situació letàrgica de dir... Poques ganes de fer coses.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, però nosaltres us aconsellem, de veritat, eh? Si sí, teniu home, la disponibilitat, dubte. Home, veureu un tros de concert de rock and roll. I haig de dir, que no som gens festivaleres, nosaltres,
2: no.
1: Però
2: no.
1: El divendres tindreu a The Hives, al mateix festival. Escolta, The Hives i el dia següent Black Crowes, hòstia, són dos molt bons concerts, eh? A més d'un festival, amb el qual no s'allargarà més d'hora i mitja...

0: El dia abans, és el dia 10 que toquen els Black Crowes, crec.
1: Sí, sí, el dia abans toquen The Hives.
0: Vale, sí, sí. Havia entès el dia després.
1: No, no, el dia després toquen The Black Crowes.
0: Ara t'entén, sí. ara.
1: De després, i així podem estar una estona.
0: Sí, el antes i el després.
1: Però huele a veneno, pues... però és veneno, però huele a canela. Però és veneno, però huele a canela.
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: Doncs això, la qüestió és que avui hem escoltat Cruel Stick, que pertany a aquest darrer àlbum d'aquest retorn dels Black Crowes, aquest A Pound of Feathers, l'àlbum que van enregistrar en tan sols 10 dies, van arribar allà a l'estudi i van dir, lo tenemos, pim, pam, pum. I un àlbum que, bueno, ha habido, com aquello, división de opiniones. Gent que estem contentes de que continuïn traient discos i que la producció estigui bé i que tinguin actitud i que, òbviament, no estem esperant un single rompedor que se lleve por delante toda la historia de Stang Me, de Jealous Again... No, no tenim aquesta mira ja. Només volem que els germans Robinson s'ho passin bé, i si ells ho passen bé, escolta, nosaltres també.
0: Sí, sí, temes curts, temes amb una vessant
1: ara
0: rockera i southern rockera,
1: i ja està.
0: Sense complicar-se la vida... I en bona forma, la banda. La veritat és que en bona forma.
1: I ha sigut un dels fets destacats d'aquesta temporada, perquè l'àlbum es va publicar al mes de març, però prèviament, i jo diria que al principi de temporada hi ha alguna cosa, deuríem estrenar,
0: sí, algun
1: avançament, i ha sigut, doncs, la mar de bé, contents amb el resultat. És el que dic, després ja aquestes persones doncs, que es queixen de tot i ja no tienen la emoció que tenien con 23 anys. Ja, ni tu, gilipolles. Anem a veure. Ho sento,
0: però escolta,
1: les coses jo les vull dir clares, ja.
0: Escolta el disc, escolta els temes...
1: És igual,
0: el
1: però deixa't no estar. Sé, o sigui, això ho diu una senyora que igual cantava bé fa 10 anys i ara ja ho ha deixat, saps? I diu, bueno, però ara l'has deixat. No?
0: Però
1: és igual. També són dels que protesten perquè també la setmana que ve tindrem a ZZ Top.
0: Al
1: poble espanyol. I sembla ser que el Frank Bert, el bateria, no ve. No està a la gira europea. I també era allò de... Ostres, això s'ha de dir, s'ha d'anunciar, perquè ja només queda Billy Gibbons... No, tu anaves a veure a Frank Bert i a l'altre, el Dusty Hill. Segur que anaves per ells només. Va, anaves a veure Billy Gibbons. I Billy Gibbons ve, porta el tècnic de so, que va ser el que va substituir a Dusty Hill, i ara, pel que sigui, a la gira europea, doncs porten un bateria...
0: Una bateria.
1: Però tens a Billy Gibbons, i tens a ZZ Top, i tens todo su legado... Després ja comencem amb el que s'hi porta una part pregravada, no sé què. No hi vagis. Ja està. La cosa s'acaba. Però jo crec que aquestes alçades, que Billy Gibbons d'aquí una setmana estigui aquí al poble espanyol, és per treure's el barret.
0: Home, i tant.
1: Amigo.
0: I tant.
1: I ja està.
0: És notícia, és notícia.
1: I hasta aquí, i hasta aquí ha llegat el programa. A tomar por culo.
0: Home, tampoc t'ho prenguis així.
1: A merda!
0: Prenguis així, que després tindràs tot l'estiu per fer vacances.
1: Que no vull.
0: No t'hauràs d'empipar més, home.
1: Començo a morir.
0: I puja't els pantalons.
1: Que
0: fes,
1: no
0: el,
1: toquin...
0: fes el favor.
1: No, anava a dir, agarraos aquí.
0: Fes el favor.
1: Queréis ver a ZZ Top? Pues toma.
0: Vinga, hombre.
1: Bueno, mira, perquè
0: clar que sí,
1: m'agrada quedar bé.
0: Clar que sí. Escolta'm una cosa.
1: Digues.
0: Què et sembla si complim amb la quota Stones?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè això ha sigut una de les característiques d'aquesta temporada, ja sabeu, hem omplert, o sigui, a cada programa hem estat obligades a posar un tema dels Rolling Stones, nosaltres ho hem patit molt, molt, ha sigut una cosa que feixuga, una feina feixuga, i tant és així que els Rolling Stones al final han decidit, quan a principi de temporada va passar per aquí Mick, va estar uns dies a l'hotel i va dir, ostres, m'he enterat que la comissió de tal us ha posat aquest càstig, ja ens sap greu, nois, perquè ell, clar, nosaltres encara ens diu nois al costat d'ell, i va dir, no us preocupeu, perquè igual, mira, ara trucaré el Keith i farem alguna cosa i a final de temporada us donarem un cop de mà. I així ha sigut,
0: sí,
1: perquè es van ficar a l'estudi, ell allà mateix davant meu va trucar a Keith i li va dir...
0: Dit i fet.
1: I li va dir, Keith, hem de fer un disc, aquesta gent pobra han d'estar tota la temporada així. I Keith va dir, hombre, ya, me toco los huevos, tal... però bueno, van tirar endavant i aquí l'hem estrenat, vam tenir els avançaments, tal,
0: sí,
1: no sé què...
0: Sí, sí.
1: Tota aquella campanya publicitària que nosaltres no podíem dir res, perquè nosaltres ho sabíem des d'això, des de... setembre, octubre, ja sabíem que el que era, però no us podíem dir res perquè, clar, tampoc us podíem dir que Mick Jagger ve aquí de quan en quan i Ron Wood i tal. I ja hem tingut l'estrena, hem tingut una repassada, jo crec, més de 30 temes dels Stones. Hem fet un Greatest Hits de l'hòstia, hem tingut tots els grans èxits i coses que ens agraden a nosaltres personalment, i a la part final hem tingut l'afegit de que, pues, a sobre hem pogut complir el nostre càstig estrenant novetats dels Rolling Stones. I pues, totes contentes. També us hem de dir... No, jo us ho diré després. Jo us ho diré després. Sí. Ara, avui anem a pagar el tribut que ens quedava a l'últim programa del Rolling Stones i veurem. Veurem què passa la temporada que ve. Perquè la comissió ja ens va dir que muy bien, muchas gracias, pero que no nos hemos librado de ellos. Veurem en quins termes.
0: Molt bé.
1: La qüestió és que avui anirem amb el darrer, diguem-ne, la cara B del single que han estrenat aquesta setmana, que aquí sí que jo crec que la gent comença a coincidir molt. El nou single és el Jealous Lover.
0: Sí, senyor.
1: I el Jealous Lover és un tema cantat amb un falset que et porta directament a l'època de Worry About You de Mick Jagger. És un genio del falsete i feia molts anys que no gravava un tema així, però te lleva a los 70, te lleva a una època que dius, que cabron, encara ho pot fer, això. I nosaltres...
0: Stevie Winwood,
1: el
0: Rhodes piano i l'òrgan.
1: Impressionant.
0: Sí, sí.
1: El que nosaltres avui volem posar la cara bé d'aquest single.
0: Ara t'escolto.
1: Perquè volíem un tema per la part inicial del programa i vam dir, hòstia, el single és meravellós, el Jealous Lover, però no era per la part inicial del programa. Bueno, los Stones poden ser per a donde quieran ellos, obviamente.
0: Jo t'entenc.
1: Però volíem un altre... I vam mirar i a la cara bé hi havia un dels temes que estan inclosos en l'àlbum. Recordeu que el nou àlbum és aquest... Speaking in Tongues, no? O Foreign Tongues.
0: Foreign Tongues. Lenguas estrangeres.
1: Ah, això mateix. I dins d'aquest àlbum hi ha el tema que escoltarem avui, un tema clàssic de los Stones, un tema també parido per estar al principi del programa d'Hotel Blues, i que us deixem amb ells, perquè són, han estat i seran la banda més gran de la història del rock and roll, i estan aquí a Hotel Blues amb aquest Divine Intervention, The Rolling Stones.

0: aquí els hem tingut Rolling Stones.
1: La seva intervenció divina.
0: Sí, senyor.
1: Robert Smith, no?
0: Robert Smith als coros. L'haureu pogut distingir fàcilment, òbviament, perquè si esteu escoltant Hotel Blues sou gent amb bona oïda.
1: I tant.
0: I sí, sí, doncs escolta, que lo han vuelto a hacer. I jo segueixo pensant que algun dia s'haurà d'estudiar una miqueta tot això, perquè que aquest tema que acabem d'escoltar l'hagin parit uns tios de 80 i pico, vol dir molt de que com va evolucionant l'ésser humà. És meravellós. I que los Stones siguen gravando, a mi em sembla, per celebrar sempre. Amb la qual cosa, aquelles que abans us deia, pues lo mismo, os l'envainais i cap a casa, tu. I ara, i és això, The Rolling Stones, encara que no s'ho sembli, és una novetat. No hem fet res de refrito.
1: No hem recuperat res de la seva discografia.
0: Ni hem recuperat res de la temporada. Estreno de tema nuevo.
1: Tema nou.
0: I ara també estrenem un altre tema d'una banda que ens ha agradat, que els estàvem esperant, una banda nova, però de tres membres que són tres llegendes individuals de la música de Texas.
1: Aquest trio de guitarristes texans.
0: Sí, senyor.
1: Que fan tant de mal.
0: Estem parlant de Ian Moore, Johnny Mueller i Jesse Dayton. Fa dos anys, jo penso més o menys, quan el Jesse Dayton estava donant les darreres embranzides a aquella gira amb la nostra estimada Samantha Fish per presentar l'àlbum que havien parit entre tots dos, doncs vam començar a tenir notícies de que, bueno, estava en un nou projecte que seria algo especial i que estava fent un nou o una nova banda d'aquestes dinosaurio, no? Que diuen una gran banda d'estes, perquè ajuntaria a tres estrelles: Jesse Dayton, com hem dit, Ian Moore i Johnny Mueller, el nostre estimat Johnny Mueller, guitarrista magnífic, elegantíssim, tejano, i que ha sigut un dels guitarristes amb els que més hem gaudit en directe, amb la seva participació en un concert que vam veure de The Fabulous,
1: sí,
0: Thunderbirds,
1: a la sala Luz de Gas de Barcelona.
0: Que allà el vam descobrir amb ell i des d'entonces ha ocupat un lugar preferencial a l'altar de l'hotel. Doncs es tracta de la banda Texas Headhunters, com així es van batejar, tots tres virtuosos de la guitarra texana, i que ja us vam presentar el seu primer àlbum, el vam gaudir, i ara s'han despenjat, abans de que nosaltres acabem la temporada, són gent que tenen detalls amb nosaltres sempre, tots ells, els Stones, Texas Headhunters...
1: Ho han fet amb tota la intenció.
0: A veure.
1: Amb tota la bona intenció.
0: Han arribat a temps de llançar el primer single del que serà el seu nou llarga durada, que es publicarà a la tardor. Encara no hi ha data, vale? I direu, i què? Canvis en el tema i tal? Cap ni un. La qüestió és aquella, eh? Allò que dèiem la setmana passada de les quatre baldoses, de los que saben moverse en esas quatre baldoses. Ells tenen quatre també, i és blues, rock and roll, ànima, country i qualitat.
1: I no hace falta decir nada más.
0: Nada más, Bernardo, amigos.
1: Per què et vols complicar la vida?
0: Nada más. Música de Kentucky, que la gent de Kentucky està encantada de dir, diu que ells han recollit aquests testimonis de gent que pel carrer els hi diu, i ara, ahora, que saliran guitarristes de Kentucky a fer algo grande, a la música de Kentucky i tal. Pues venga, de Kentucky i de Texas.
1: Dale.
0: Sí, senyor. No sé per què he dit Kentucky jo ara.
1: Bueno, perquè tu tens això a vegades.
0: No, perquè jo estic amb aquelles novel·les que estic llegint, que són de Kentucky.
1: Ja saps que quan... Tu t'enfades molt quan et vull rectificar o aclarir una cosa. No he dit res, però he pensat, bueno...
0: No.
1: Ja se li passarà tot sol.
0: No m'he donat compte jo sola. Però és això, encara continuo amb les novel·les aquella. Ara estic en La ley de los cerros.
1: Imagina't.
0: Bueno, suposo que per això. Però és Texas, és Texas. Que la gent els hi diu això, que per fi...
1: No paren allà de cap amunt i cap avall.
0: No paren. I que la gent els hi diu això, que ja era hora de que alguien hiciera música...
1: De
0: guitarristes, o sea, que serien guitarres de Texas i la guitarra de Texas que tu cobrarà protagonisme, i estan contents ells també, i han dit, pues vamos a hacer más. I com han fet més...
1: Un single, no? Un nou single.
0: Tenim el nou single i us deixem amb això perquè quan tornem després de l'estiu, doncs a veure si tenim ja més notícies, algun single més que segurament hi haurà, i alguna informació més de dates i de quan podem anar concretant aquest nou àlbum que sortirà a la tardor, però quan? Doncs ho tindrem, tota la informació, per quan tornem, quan torneu vosaltres de vacances i nosaltres de descansar aquí a l'hotel, perquè no marxarem, si voleu venir des de la reixa de fora, igual algun dia traiem la xorra per la finestra i us saludem o alguna cosa així, però poc o més, eh? Tampoc
1: a vegades no... hi ha gent que està esperant, a veure...
0: Lo de la xorra, ja.
1: A veure si arriba el moment...
0: Sí, nosaltres ho fem habitualment. Igor també. I llavors potser per això hi ha més gent a la valla, perquè home, allò és un bé de Déu.
1: Sens dubte.
0: Allò és una cosa... Home, mare
1: és, el, de Déu. És el segell de qualitat.
0: Ell sempre diu el mateix. Diu...
1: Que sí, pobrissó meu.
0: Subtitulat, perquè ho ha aconseguit, bé subtitulat, i diu... he de compensar por la falta de la pierna. I del brazo, perdón. I diu, bueno, si quieres que te falte una pierna, solo has de decirlo. Molt bé, la qüestió, Texas Headhunters.
1: Deixa'm afegir una cosa, sí. Que abans, a micro tancat, hem fet mica de broma. El 23 de juliol, la banda Texas Headhunters farà un concert al Barrel House Ballroom de Chattanooga.
0: Chuchu! Sí, senyor. Chattanooga, chuchu. Sí que és veritat que ho hem parlat. Doncs m'agrada que toquin a Chattanooga.
1: Imagina't.
0: Doncs, senyores, senyors, els Texas Headhunters amb Jesse Dayton, Ian Moore i Johnny Moller vuelven a tomar el hotel amb aquesta música que treu fum de Texas i aquest primer single que du per títol Cut and Run, Texas Headhunters.

0: Some Kind of Wonderful, sí senyor, sempre ens acompanyen, eh? Gran funk railroad d'aquí, que meravella. Anava a dir, impressionant, sense línia, sense sorpreses, bueno, sempre és agradable comprovar que les apostes d'Hotel Blues continuen invariablement efectives.
1: Aquestes guitarres punyents i amb molta presència dels Texas Headhunters.
0: I classe, mucha classe, que grandes són.
1: I aquest Cut and Run, avançament del nou disc que es publicarà a la tardor.
0: I les guitarres de Texas Headhunters ens porten cap a les guitarres i
1: harmonies vocals.
0: Molt bé, d'una de les bandes preferides a l'hotel, sí, que venen de Canadà.
1: Sí, senyora.
0: Estem parlant dels nostres estimadíssims The Sheepdogs.
1: Que regularment es deixen veure per aquí.
0: Sí, i que aquest any aquesta temporada han publicat nou àlbum. Aquest nou àlbum és aquest Keep Out of the Storm, que hem anat, vam fer també el mateix, avançaments, no sé què, vam estrenar-lo, ens ha agradat molt, perquè tampoc no saben fer-ho malament, The Sheepdogs. I també combinat amb la notícia de la finalització de la col·laboració i del lligam amb la banda d'un dels membres fundadors, com era el seu bateria, i han posat un altre per fer les gires, van gravar el disc amb diferents bateries.
1: Tot de molt bon rotllo, eh?
0: Sí, perquè el tio va dir que ja està, que ja hasta aquí havia llegado, que ell estava encantat amb com anava la banda i tot, però volia estar a casa també una miqueta amb els seus fills i tots amigos. No és el primer bateria que ha finalitzat aquesta temporada. Recordeu que Los Cigarros també vam estrenar single ara fa poc i que tindran nou àlbum en pocs dies, però que també l'Adrián, el cachorro, ha deixat la banda, però bueno, total, que The Sheepdogs tenen nou àlbum, que tenen gira per presentar aquest Keep Out of the Storm, i que estaran a Barcelona a la sala Apolo, a la 2 d'Apolo, el 5 de desembre. Quina fresqueta i que bé s'estarà a l'Apolo veient a The Sheepdogs. Nosaltres només...
1: No, depèn, perquè la temperatura interior de la sala pot ser elevada.
0: Hombre, los
1: en funció
0: dels suben.
1: Propis Sheepdogs i del públic assistent.
0: El que sí que podeu tenir clar és que si no els heu vist mai en directe, us enamoraran. Això que hem dit, les harmonies, la perfecció, i allò que deia el nostre estimat Héctor Cavallut, com a única, com a único pero que se'ls pot posar a la banda és que no són nada xulos. Les falta un poco de xuleria. Tenen molta conya, jo sempre dic el mateix, mireu-vos els vídeos, els videoclips, perquè tenen molta conya, però no són gens arrogants. Són uns currantes, són uns perfeccionistes i són uns clàssics de l'hotel. Amb la qual cosa, el 5 de desembre, quan tornem després de l'estiu, ja tindrem temps de tornar-vos-ho a recordar, però avui, doncs mira, ens servia per anunciar el concert i recordar que és que aquesta temporada hem estat estrenant el seu nou àlbum, aquest Keep Out of the Storm, i encara no havíem posat aquest tros de música americana que es fabriquen con esa reminiscencia en el sonido Tulsa, jo diria, a Gigi Cale, a todo eso, amb aquest Playing All Night Long, The Sheepdogs.

0: Sí, és que clar, sí, és que clar. La música del dimoni té això, que estem escoltant de fons.
1: Una senyora a la qual esmentaves la passada edició del programa.
0: Sí.
1: Deies, estan veient trossets del concert de ella a l'Esquena Rock.
0: Sí, senyor.
1: I, bueno.
0: Buf. Buf. Me volvió a dar duro en la patata, sí, senyor.
1: Pues mira, aquí la tens.
0: I aquí està sonant, i és que després d'escoltar el Sheepdogs, que recordem que estaran el dia 5 de desembre a la 2 de l'Apolo de Barcelona...
1: Doncs, un parell de mesos abans...
0: Una miqueta abans, sí, senyor. El 12 de setembre, aquesta senyora que estava sonant estarà acompanyant a l'escenari el nostre estimadíssim Ron Wood.
1: Sí, senyor.
0: I ja us podem dir a dia d'avui que Hotel Blues hi serà. I estarà en allà a prop de Ron Wood i a prop d'Imelda May. No sé de qui em fa més il·lusió estar a prop. Potser és una manera de parlar, això de no ho sé, de qui em fa més il·lusió.
1: Jo t'entenc, jo t'entenc. Saps? Jo t'entenc.
0: Òbviament, està... Jo crec que s'encararà el concert una miqueta com vam encarar el d'Eric Clapton, no? És a dir, Ron Wood segurament sigui una de les darreres ocasions de veure'l tan a prop i veure'l, a més, en un format en el que no l'hem vist mai, que és en una sala petita. Petita o mitjana, digue-li, a ras matàs, estarem veient a Ron Wood a tocar, pràcticament, a la llegenda dels Rolling Stones, el que just la setmana passada comentava també d'aquell documental de Mi vida com un Rolling Stone, i que jo destacava la part, l'episodi de Ron Wood, per un tio entranyable, per un tio auténtico, per un tio que ha sido el pegamento de los Stones des que va entrar, per un tio que mai ha aixecat la veu per reclamar i deixar de ser el chico nuevo, i que no fa pas gaires anys que es pot considerar un Rolling Stone com a dins de l'empresa. Han trigat, però al final ho van aconseguir, no fa pas gaire, però que és un tio magnífic, i a sobre és un guitarrista impressionant i un rockero i una bèstia escènica com n'hi ha pocs, amb lo qual, si a sobre li afegim el talent, l'espectacularitat artística de la Imelda May i la fletxa que ens va clavar al cor des d'aquella vegada allà...
1: Sos del rei catòlico.
0: Sos del rei catòlico, doncs promet ser una nit
1: bueno,
0: d'aquelles mítiques.
1: Imelda i Ron Wood col·laboren bastant en directe, eh?
0: Clar, porta diferents... o sigui, coincideix amb diferents col·laboradors. Hi ha un concert a Anglaterra en el qual serà Ron Wood amb Eric Clapton, que dius, hòstia, déu-n'hi-do aquest concert també... algun altre col·laborador, si no m'erro, no sé si és Van Morrison amb un altre concert, i Imelda May aquí a Barcelona, com molt bé deies tu, no és una casualitat, no és que mira, me hace gracia poner a Imelda aquí,
1: per YouTube,
0: no.
1: Per YouTube podeu trobar bolos
0: de
1: concerts de petit format amb sales petites,
0: bueno,
1: i
0: no tan petites.
1: I no tan petites.
0: Royal
1: no,
0: Albert Hall...
1: Ells dos allà donant-li, eh?
0: Sí, senyor. Veurem si porta el mateix trajo que destacava...
1: Esquena.
0: Algun conegut nostre... No.
1: Ah, l'Esquena no.
0: D'aquell de l'Albert Hall.
1: Ara, sí.
0: Aquella, jo espero que no el porti.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè, hòstia, cuidado. Però diem...
1: Home,
0: fora de merdes...
1: Ara una fresqueta. Fora, el 12 de setembre, razmetat.
0: Sí, però fora de merdes patriarcals, la qüestió és que porti la seva veu, si us plau, tal com he vist que feia a l'Esquena i que vol torni a demostrar, a més amb clàssics del rock and roll que faran i clàssics del blues, que torni a demostrar que és una de les millors cantants que et pots tirar a la cara des de ja fa uns anys. Senyores, senyors, que Ron Wood estarà, com dèiem, 12 de setembre, amb Imelda May compartint escenari, que Hotel Blues hi serà, que ojo si ens ha costat, però que això està la mar de bé. I, de fet, jo crec que era el primer programa de la temporada que estrenàvem el tema que es podia trobar en un EP que va llançar Ron Wood a finals d'estiu passat, que es deia Fearless, i en el qual compartia protagonisme amb Imelda May. Un tema que sona rock and roll antic, d'aquell de les emissores de ràdio Galena, doncs aquí ho teniu, Ron Wood i Imelda May, els veurem el 12 de setembre, i aquí els teniu a Hotel Blues amb aquest You're So Fine.

0: Doncs aquí els hem tingut, Ron Wood, Imelda May, You're So Fine, i el 12 de setembre. No sé si coincidirà. 12 de setembre és un dissabte, igual el dia següent, primer programa de la temporada, cuidado.
1: Vete tu a saber.
0: Igual coincideix i venim encantats encara i en una nube.
1: Vete tu a saber.
0: Però bueno, ja us explicarem com va, que té molt bona pinta i hi ha moltes ganes de veure aquests dos monstres en un escenari tan proper. La qüestió, ha sigut l'any, jo crec, de confirmació de que tenim una part del programa ja totalment definida en la direcció de l'Americana Music, i ja en repetides ocasions hem dit que també tenim els nostres referents i les nostres referents, i una d'elles aquesta nit ve per acomiadar la temporada amb una estrena també. Estem parlant de la magnificíssima, impressionant Margot Price, Miss Margot Price, que llançarà un nou àlbum. El va llançar el divendres.
1: Està calent, està calent.
0: És que, a més, com aquest cap de setmana, ahir va ser 4 de julio, i, bueno, ja vau veure les notícies, la cosa està com està, con las celebraciones, con un presidente que fa poc va ser ratificat amb una condemna per abusos sexuals, fantàstic, o sigui, tot meravellós, als Estats Units estan... Tu, fetent. I ja ho veus, el que va passar ahir, bueno, totes aquestes coses. Doncs clar, el divendres, la Margo ja començava a escalfar l'ambient amb el llançament d'aquest àlbum, aquest nou àlbum que es diu Days of Unrest, i que té una elevada càrrega de cançó protesta i de mala hòstia contra el que... No es talla un pèl, ella, a l'hora de qualificar el seu president, i com ella uns quants, i cada cop més estan amb aquesta qualificació de tenir, pues, això, com diuen alguns, el criminal en jefe com a president, demostrant, pues, això, ser una llosa, que, segons diuen alguns, una llosa cada cop més vergonyosa i difícil de suportar. Molt bé, hi ha hagut tot d'actes, de celebració, horteres, sobrers, antics, passats de voltes. Hi ha una col·lecció d'animalades que ha fet aquest home en l'últim... o sigui, des d'aquest president, però en últims dos mesos ha fet, ja no dic a nivell, òbviament, de gestió política, que això és, sinó de coses a nivell personal,
1: sí, bueno,
0: com allò de pintar el llac de davant del Capitoli, que s'ha gastat no sé quants mil euros perquè deia que allò havia de tenir un altre color. Li va posar una pintura que els hi va costar l'hòstia, i li van sortir tota una sèrie de bitxos que es van menjar la pintura i bueno, un desastre.
1: I espera't.
0: I més aquell acte per celebrar el seu cumpleaños, el seu aniversari, a la Casa Blanca, amb allò de la velada de lucha libre, que li van posar la cara com un mapa a l'espanyolíssimo Ilia Topuria. Meravellós l'acte, meravellós la cara com li van deixar, i és una miqueta, pues, com fa tot Donald Trump. Bueno, la qüestió, el que ens interessa, Days of Unrest, va sortir divendres a la venda, àlbum en la línia de Woody Guthrie, de los cantantes protesta, amb una dona d'armes tomar com és la Margot Price, amb col·laboracions amb la mítica, per exemple, Joan Baez, i bueno, jo crec que ha tornat a posar-se de moda als Estats Units la cançó protesta, pues porque han salido todos otra vez, amb reacció als dies que estan vivint, tan estranys i tan incòmodes. La Margot Price surt directament amb un rifle en el vídeo, senyalant la càmera i parlant directament al president. Yo ahí lo dejo. Y si Margot te señala con un rifle, ya puedes correr, amigo Donald, perquè aquesta no tira enrere ni per agafar carrerilla, que es diu. Amb la qual cosa, versions, per exemple, en aquest àlbum que podem trobar Oval Room, amb una clara referència, un tema de Blaze Foley, Deportee,
1: de Woody Guthrie,
0: i que a més es fa acompanyar, com dèiem, en aquesta versió per Joan Baez i Los Memphis Mariachi. És una meravella de tema, meravellós, però aquesta nit volem anar, també inclou una versió d'aquell Maggie's Farm, que ja hem escoltat aquí.
1: A Bob Dylan.
0: Que vam escoltar aquí fa unes... no moltes dates, i també inclou aquest Oval Room, que hem dit, aquesta versió d'aquest tema de Blaze Foley, que és otra maravilla, que és música americana 100%, i que ja le dice unes quantes coses al senyor que es maquilla amb xetos cada matí. Senyores, senyors, Margot Price, des d'aquest Days of Unrest i aquest tros de Oval Room.

0: He's the president, but I don't care. Això li diu, entre d'altres coses, la Margot, Miss Margot Price, al senyor Donald Trump i a tot el seu govern, i estrena aquest nou àlbum. Nosaltres, quan tornem de l'estiu, ja mirarem a veure què més us podem compartir d'aquest nou material de la Margot, que segur que serà força interessant. I dins de la música americana, aquesta, mira, igual que vam coincidir, que vam... ha coincidit que hem posat el tema You're So Fine de Ronnie Wood i Imelda May, que els vam posar en el primer programa. El senyor que ens acompanya a continuació també el vam posar en el primer programa, i és un senyor que està, sempre l'encabirem, si no varia ara el seu moment musical, d'esas baldoses que decimos, el tindrem sempre a la secció Americana Music, però és un senyor de Vilafant, de Girona.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: És el nostre estimat Will Camos.
1: Will Camos, un home que bueno, amb la música s'ha passejat pel món.
0: I ho continua fent. I donant un espectacle
1: no tan
0: brutal.
1: No tan sols sobre terra, sinó també embarcat, perquè ha format part dels elencs musicals de diversos...
0: Creuers.
1: Creuers, una conegudíssima companyia de creuers, i que, bueno, té ja, no sé si la vam arribar a presentar, no?, aquesta novetat discogràfica.
0: Sí, sí, el primer tema que vam escoltar la temporada va ser aquest. Aquest Ain't Coming Home, que escoltarem avui, però avui l'escoltarem amb una nova versió, és una versió acústica.
1: Un disc que va gravar entre la seva ciutat natal, Vilafant, i Los Angeles.
0: Sí, senyor. Per ara tenim senzills d'aquestes gravacions, ja les hem anat estrenant, i ara tenim l'oportunitat de gaudir del que vam escoltar a principi de temporada, que és un tema amb una línia americana, polvorienta, de guitarra Telecaster, amb unes harmonies magnífiques i de reminiscència, òbviament, americana, amb un vídeo gravat al Joshua Tree. O sigui, és un tio que sap el que es fa,
1: un home que segueix Hotel Blues, no?
0: Sí, sí, senyor, sí, senyor. I un home que va començar la seva carrera amb un trio que eren Will and the Dirties i amb una banda de tribut d'ACDC, un tio que no fa gaires dates va estar tocant a Figueres, i a Figueres encara van mirant els arbres a veure si encara hi és penjat d'algun fent solos amb el bottleneck, amb una ampolla, amb una sabata, amb tot, i té aquesta afició a pujar-se als arbres, i on sigui, i a balcons, a fer solos inacabables. Un espectacle, realment un espectacle únic, veure el Will Camos, i a sobre ara amb aquesta producció que està protagonitzant darrerament, d'aquesta música, d'aquesta clara tirada a l'Americana Music, i que a més la defensa d'una manera impressionant. Graduat en interpretació musical per l'Escola Superior de Música Jam Session de Barcelona, és un artista com n'hi ha pocs al nostre país, i a sobre li agrada Hotel Blues, amb la qual cosa, escolta, què més?
1: Això és casa teva.
0: Sí, senyor, a veure si és veritat, i la temporada que ve, en una d'aquestes parades que fa per aquí, s'apropa a l'hotel i podem xerrar amb ell.
1: Venga.
0: Anem a veure, senyors, que avui el primer programa de la temporada vam tenir Ain't Coming Home en versió elèctrica, i avui tenim la versió en plac d'aquest mateix tema, Will Camos, i aquest Ain't Coming Home.

0: way the people do. People are quitting the chasers. Some say God is dead.
1: You know, I'm coming home del gran Will Camus aquí a l'Hotel Blues una vegada més. I res, el que diem, la temporada que ve, a veure si fem un apropament encara millor i encara més estret.
2: Clar que sí.
1: Perquè aquest tio tiene metge para tiempo, mare de Déu, quina energia d'home. Anem a veure. Una altra de les bandes que han estrenat àlbum aquesta temporada dins de la part americana, i per no repetir-nos amb Charlie Crockett, amb el que anem més habitual, Sierra Ferrell, magnificíssima Sierra Ferrell, l'heu de veure vestida de mofeta en uno de sus conciertos. O sea, els seus vestits impossibles són brutals, ok? Però volem destacar l'àlbum que s'ha estrenat aquest any per part de 49 Winchester, aquell Change of Plans, del qual, per exemple, vam escoltar un dels seus principals temes, que és una versió d'una mítica banda, sí, sí. Black Sabbath, aquell tema Changes, però llevado al... un poco al terreno de 49 Winchester, van ser bastant respectuosos també, però és una de les bandes més en forma del country rock de l'americana.
2: Una banda que va néixer a Castlewood, Virginia.
1: Ara. I que està formada per Isaac Gibson, juntament amb el senyor Bass Shelton a la guitarra principal, Cheese Chaffin al baix, Noah Patrick a la pedal steel, Tim Hall als teclats i Justin Lucian a la bateria. Com dèiem, 49 Winchester, unos que ja són de la casa també, d'Hotel Blues, que han tret el seu nou àlbum Change of Plans, i que dins d'aquest àlbum tenen peces de velocitat country, com és aquest Bringing Home the Bacon, 49 Winchester.

0: Jo crec que immillorable la manera de tancar aquesta temporada la secció americana, que amb aquest Bring Home the Beacon de 49 Winchester. Grandíssima banda.
1: Amb un bar d'aquells de...
0: Amigo.
1: De Texas?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. O de Kentucky.
1: De Kentucky, també.
0: Clar, ara he pensat, dic, igual també Kentucky Headhunters. Se m'ha fet un lío també amb els Texas Headhunters.
1: Sí.
0: Que també hi havia l'altra banda.
1: Exacte,
0: que...
1: exacte.
0: Però bueno... La qüestió és la que és, que Texas, Kentucky, nos da igual sempre que haya gente que sepa fer coses com los 49 Winchester. I entrem en el blues.
1: Sí.
0: Entrem en el blues amb una banda que ens ha ensenyat que ells també en saben, i molt.
1: Un trio de New York.
0: Sí, senyor. I eren uns habituals del programa que feien aquella barreja entre un soul rock... I con raïces i tal, i s'han despenjat amb un àlbum aquesta temporada, un àlbum que es diu Bernd Burners, i que és una autèntica enciclopèdia de blues. Quina meravella d'àlbum, l'hem anat escoltant durant l'any, i avui volíem que tornés a sonar. Aquesta sí que és una referència a les coses que ens han agradat aquesta temporada. El vocalista i guitarrista Jamison Pasuit,
1: és el líder del projecte,
0: el líder de la banda, i el que ens convida amb els seus companys a gaudir del blues i de la música d'alto octanaje amb aquest Bernd Burners, i aquesta nit amb aquest Unhooked. Amigos, per quin va el guiño? Bastante claro. Unhooked Handsome Jack.

0: Doncs aquí els hem tingut, Handsome Jack i aquest amb Hook. Meravellós, meravellós aquest àlbum Barn Burners que han estrenat aquesta temporada i que ens ha acompanyat en més d'una nit i ens ha fet gaudir de lo bueno y mejor del blues d'este trio de Nova York. I ara ens anem amb una estrena, perquè no se diga. I una estrena, a més, que és l'estrena d'un senyor que grava el seu primer disc amb 80 i pico d'anys. Estem parlant de l'actor Morgan Freeman.
1: Però ell participa?
0: Ell participa en algun dels temes.
1: Perquè
0: participa.
1: És l'impulsor del projecte, no?
0: Sempre. Sí, senyor. És un senyor que sempre ha estat lligat al blues. Aquí vam ja fa molts anys, estem parlant de 10-15 anys, que vam estrenar un àlbum que era The Last of the Juke Joints o alguna cosa així, que era un documental que conduïa Morgan Freeman i que tenia una sèrie d'artistes de blues que eren meravellosos i que vam estar compartint aquí amb les oyentes. La qüestió és que ara...
1: Li fa un homenatge al blues, no, Morgan?
0: Sí, senyor. I ho fa d'una manera curiosa. Morgan Freeman publica The Symphonic Blues Experience, que compta amb la participació de grans artistes del gènere com Taj Mahal, Ken Mo, Shemekia Copeland i d'altres. La qüestió és això, que el senyor Morgan Freeman, doncs, és un amant d'aquest gènere i que diu que el batec d'aquesta música, que és una música del passat i tal, doncs encara està actiu i que és una part de la cultura americana que no ha de ser mai oblidada. Així ho descriu Morgan Freeman, i descriu així el poder de la música que l'ha cautivat des de la seva infantesa allà al delta del Mississippi, amigos, i el que l'ha dut a col·laborar amb un grup d'artistes per publicar aquest àlbum. Sortirà a la venda el 7 d'agost i té 12 temes aquest àlbum. És un viatge cinematogràfic de 100 anys a través del blues, des de l'obra mestra de Blind Willie Johnson, aquell Dark Was the Night, Cold Was the Ground, fins al I Lie to You, de la banda sonora d'aquella pel·lícula,
1: sí, sí,
0: tan premiada, Sinners.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, no? Sembla que participa també a nivell de recolzament orquestral la Shainiki Orchestra.
0: Molt curiosa aquesta formació.
1: És una orquestra pionera a Europa, sembla ser, majoritàriament de músics negres i ètnicament diversa, que va gravar les seves contribucions a aquest projecte als estudis Abbey Road de Londres.
0: Sí, sí, i que li donen un acompanyament al blues, pues mira, original, com a mínim.
1: Anecdòticament, Freeman va inaugurar fa 25 anys a Clarksdale, Mississippi, el Ground Zero Blues Club, que és un lloc de programació musical bàsicament basada en el blues, no? I on allà suposo que doncs ha pogut establir contacte amb molts dels músics que passen pel seu escenari.
0: Sí, senyor. Anirem recopilant més dades durant l'estiu i quan tornem a veure què més us posem, però per ara us podem compartir perquè veieu quin és el tarannà dels temes i com han barrejat aquestes aportacions d'orquestra amb el blues més ancestral. I escolta, tiene su punto, i ho anem a fer comprovant-ho amb aquesta col·laboració entre aquesta Shainiki Orchestra i el senyor Taj Mahal, entre d'altres, però la veu la porta Taj Mahal en aquest tema i aquest tros de clàssic, aquest Dead Letter Blues, Taj Mahal i la Shainiki Orchestra.

0: Pues a mí me agrada, es una historia diferent.
1: Sí.
0: Està bé.
1: És una barreja d'arrel modernitzada i passada pel filtre d'un suport orquestal.
0: Sí.
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Està molt bé. Curiós el projecte de Morgan Freeman, i a més amb artistes d'aquesta categoria, pues claro, cualquiera hace un proyecto. Molt bé. Això era una novetat, però és que encara en tenim una que ens fa quasi més il·lusió, fins
1: sí,
0: i tot.
1: Sí,
0: i és
1: sí,
0: l'estrena sí. que tenim avui en el darrer programa del nou single, del que serà el nou àlbum, que sortirà a la venda el 7 d'agost, de la nostra estimadíssima Geneva Magnes.
1: Geneva Magnes,
0: que...
1: A prop de complir 70 anys, crec.
0: Sí, senyor, i que, com dèiem, el 7 d'agost publicarà el seu nou àlbum Truth in the Room, de Clear Mountain Sessions, un àlbum... Que es va gravar davant d'un públic limitat, 150 convidats als estudis Berkeley Street a Los Angeles, i que bueno, que és una nova demostració de que la Geneva és una de les millors cantants de blues de les darreres dècades, i que no s'acompanya, ja ens porta acompanyant des de fa ja, pues això, un parell de dècades ben bé aquí al programa.
1: Sí.
0: El primer que tenim és aquest avançament que es diu Sleep Trip and Fell in Love. Sleep Trip and Fell in Love. I és una, per mi, quan el vam escoltar, és un descanso, és un remanso de dir, la Geneva también tiene sus cuatro baldosas y nosotros estamos encantados de que
1: la Geneva cada mes
0: viva en esas cuatro baldosas.
1: Estarà a la darrera setmana d'aquest mes de juliol fent alguns bolos per a Europa, Estarà a Itàlia, estarà a Romania, estarà a Àustria, estarà a Bèlgica, a Noruega, a Suïssa, a la República Txeca i a Polònia, fixa't.
0: Tu ho has dit, Europa.
1: I no sé si la veurem per aquí, però...
0: L'home, si ha d'anar a Europa...
1: Va, mi, la vam veure, te'n recordes, allà al parc de la...
0: Sí, parc de la Ciutadella.
1: Exacte, sí, en aquell concert on hi havia també el projecte aquell de la megabanda de Lluís Coloma. I el
0: James Hunter.
1: James Hunter 6.
0: Sí, senyor. Vaya cartelazo, i sí, gratuït, sí. Allà al parc de la Ciutadella. Ara vés-hi.
1: Geneva Magnes.
0: Vés-hi al parc de la Ciutadella a veure si surts.
1: La cantant i blueswoman de Detroit amb una vida complicada.
0: Sí, senyor. Geneva Magnes, que, com dèiem, publicarà el 7 d'agost aquest nou àlbum que durà per títol aquest Truth in the Room de Clear Mountain Sessions, i que avui podem estrenar en el darrer programa de la temporada, el que segurament, quan comencem, seguirem explotant. I és la Geneva Magnes i aquest seu primer single, Sleep Trip and Fell in Love. Geneva Magnes.

0: Okay.
1: Sí, senyora. Sí, senyora. Geniva, grandíssima.
2: En molt bona forma, Geniva.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs la tindrem aquí quan comencem la temporada, perquè promet molt el que ens ha deixat escoltar, el que ens ha mostrat només amb aquest Strip Trip and Fell in Love. I ara, en un programa com el d'avui, us volem dir que és que després, quan tornem a la tardor, nosaltres tornarem, que encara serà estiu, no?, al setembre, però a la tardor de la temporada que ve se celebrarà el 50è aniversari de la publicació d'un àlbum especial dins del món del blues. I, a més, por uno de los grandes jefes del blues. Farà 50 anys que a l'estiu del 75 es van ficar a l'estudi de Woodstock a gravar el senyor McKinley Morganfield, és a dir, Muddy Waters, amb el que en aquell moment es va convertir en la seva mà dreta, que era el senyor Johnny Winter. Mm-hmm. La història estava en que en aquella època, en aquells mesos, Chess Records havia canviat de mans. Diguem-ne, creadors d'aquell segell, doncs s'ho van vendre i va passar a mans d'Al Platinum.
2: Sí,
1: i això va convertir la discogràfica, es va centrar bàsicament en reedicions de discos i tal i qual, i el senyor Muddy Waters, el jefe del blues, dijo, hòstia, pues a mi esto igual no me interesa, tengo que buscarme la vida en algún sitio on encara pugui publicar coses noves i material nou i tal i qual.
2: I va anar a parar el segell de Johnny Winter.
1: Sí, senyor, Blue Sky Records. I el senyor Johnny Winter li va ajuntar una grandíssima banda al voltant, ell mateix va estar tocant amb Muddy Waters, i van publicar aquell mític àlbum Heart Again, amb un so espectacular, amb la recuperació d'alguns clàssics, amb temes nous, una autèntica meravella d'àlbum. Com dèiem, es compliran 50 anys de l'edició d'aquest àlbum. Us ho volíem advertir perquè igual hi haurà alguna cosa a l'octubre, esperem que hi hagi alguna publicació especial o alguna cosa, però com a mínim que recordeu que ja ho va dir Muddy Waters, que el blues ha tenido un hijo y le ha llamado rock and roll, i ho cantava, pues, el mestre de tot, Muddy Waters. The blues had a baby and they named it rock and roll.

0: Muddy Waters.
1: Sí.
0: Madre mía, sí senyor. Grandíssim.
1: 50 anys.
0: 50 anys de la gravació d'això que hem escoltat, que es va publicar a 1976. El 75 es van reunir per gravar-lo i el 76 es va publicar. Una meravella, i una meravella que segur que estava molt atent quan va sortir un dels senyors que ens acompanyaran a continuació. I estaria content, segur, de veure que Muddy Waters publicava, perquè ell ja estava en actiu, ja estava en un moment molt bo, segurament, de la seva carrera. Estem parlant del senyor Charlie Musselwhite.
1: Que, a més, crec que estarà al... a Cazorla? On ho van veure?
0: Sí, sí, sí. Doncs el senyor Charlie Musselwhite, amb la seva nova, diguem-ne, companyia, que són els senyors de GA20, publiquen el 31 de juliol el seu nou àlbum Blues Now, GA20, amb Charlie Musselwhite.
1: Del qual hi hem programat alguna cosa.
0: Hi hem programat un parell de singles, em sembla. I avui
1: n'hi ha un altre.
0: No volem acomiadar la temporada sense posar-vos el darrer single abans de la publicació d'aquest nou àlbum, en el qual el Charlie Musselwhite s'integra. GA20 passen de ser un trio a ser un quartet con un señor que sabe un poquito del negocio. Com deien a la revista Uncut Magazine, a sus 82 años, el veterano de Mississippi, Musselwhite, aún conserva la capacidad de interpretar un blues crudo y potente con una voz desgarradora y una armónica aullante. Junto al trío GA20, con sede en Boston, encuentra nuevos caminos que explorar. I això ho diuen a Uncut Magazine, en castellà, que ho he agafat literal.
1: Té mèrit, home.
0: Senyores, senyors, que abans d'acabar la temporada volíem tornar-los a escoltar, a tots quatre, a los tres de GA20, que són una meravella, i al grandíssim, la llegenda del Mississippi, Charlie Musselwhite, a l'harmònica, i aquest, I'll Change My Style.

0: Maravillosos, GA20, Charlie Musselwhite i aquest àlbum Blues Now, que com dèiem sortirà a finals del mes de juliol i que és un disc que no es podrà passar per alt.
1: Senyor, i suposo que molts de vosaltres tampoc vau passar per alt acostar-vos el divendres passat a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, ja que en la programació del Festival de Jazz de Barcelona d'enguany pues hacía acto de presencia el León de Belfast.
0: Mr. Van Morrison.
1: Sí, senyor.
0: Va estar a la Ciutat Comtal, porta uns dies per la Piel de Toro, ha passat per Donosti, em sembla,
1: Madrid,
0: per Madrid.
1: Madrid, hi ha molt bones crítiques.
0: Como siempre, és un senyor que no sap fer les coses malament, que va passant anys, va guanyant anys i va gravant
1: any
0: discos.
1: Es despenja amb un disc de blues, no sé quants temes té el disc.
0: Una borrada.
1: Somebody tried to sell me a bridge, amb interessants col·laboracions.
0: 20 temes. Entre clàssics i algun tema nou. Però una meravella, i amb col·laboracions, amb unes col·laboracions espectaculars en aquest àlbum, i participen donant-li un cop de mà, doncs, entre d'altres, el que hem escoltat abans, Taj Mahal, el senyor Buddy Guy, amb dos temes, i John Alair, i Elvin Bishop, el veterà guitarrista també, que l'acompanya amb diversos temes en aquest, com molt bé deies tu, Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Doncs el León de Belfast, que sigui en forma, que va estar divendres a la Ciutat Comtal i que per nosaltres ha estat un dels discos de blues, una sorpresa que ens vam trobar, i una meravella d'àlbum, una qualitat indiscutible, com tot lo que hace el senyor Van de Van Morrison, Elvin Bishop i aquest Deep Blue Sea.

0: Van Morrison, Elvin Bishop, i aquest Deep Blue Sea, amb aquests coros, amb aquest so, amb aquesta producció, aquesta meravella de Somebody Tried to Sell Me a Bridge, grandíssim àlbum de
1: blues. Ja t'explicareu, els que ens esteu escoltant i vau poder anar al concert, què us va semblar?
0: I abans d'acabar, us volem deixar amb un dels àlbums que també ens ha semblat otro regalo de blues puro i duro, d'una banda que fa uns anys ningú apostava perquè tornessin a fer res, i la qüestió és que ja porten una temporadeta recuperats totalment.
1: I com tornant als seus inicis, no?
0: Jo crec que sí, i indagant, i em sembla que els inicis ja se'ls passen pel forro i van a indagar en el blues més ancestral de les muntanyes del Mississippi, i aquest àlbum que acaben de publicar, The Black Keys, aquest Peaches, n'és un claríssim exemple. Per tancar musicalment la temporada, un tros, però tros como pocos, de blues com Nobody But You, de The Black Keys, per tancar Hotel Blues 2025-2026. Ara us diem alguna cosa. Nobody But You, The Black Keys, Peaches.

0: I senyores, senyors, que se'ns acaba el temps per aquesta temporada. Ho hem fet amb la millor de les companyies, amb els Blackies i aquest tros de Nobody But You, i tot un reguitzell de temes que a nosaltres, escolta, ens han agradat molt avui, eh?
1: Sí, sí. Jo m'he quedat molt satisfeta.
0: Doncs, i si vosaltres també us heu quedat satisfetes, cap a mitjans de setembre ja us ho avisarem, almenys com a mínim 5 o 10 minuts abans, sí, de dir, escolta, que tornem, eh? Ja us ho direm. Vosaltres no us preocupeu, que us enterareu. Segur, eh? Ara, passeu l'estiu el millor possible, quedeu-vos a caseta o a l'ombra, perquè farà molta calor, i si us plau, no tireu borilles ni res por ahí, perquè mira, la que s'ha liat ja en pocs dies que portem. Sigueu una miqueta responsables, cosa que no farem nosaltres.
1: Poca roba i molt de blues.
0: Ara, això mateix. Senyor Minidragone,
1: molt bona nit.
0: I molt bona temporada.
1: Moltes
0: fins
1: gràcies.
0: Fins després de l'estiu.
1: Sí, senyora.
0: Aigor, passa. Vinga, que me vines aquí a...

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal com éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava

Els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Hey, little girl, won't dance with you all night long. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. A Coda Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos, aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

Des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, i aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

must be an ending to it all. Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrer de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que veia dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No, no, no fa cap gràcia. Cantava Leslie Gore.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara el meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: amics, cocos... A vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el...

0: Late in the Evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys, havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ai, segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa... 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any, per primera vegada en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo.

Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu, quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh, John.

0: my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, Obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí, Obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes vegades.

ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquesta és que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

funky street. Come on. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et

0: Preocupis de res i...
1: Be happy.
0: Be happy. Dedica't a ser feliç, val la pena intentar-ho.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. Be happy.
0: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
1: Don't worry.
0: Per als moments més alegres.
1: Be happy.
0: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per si un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sister, gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes. Les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

David's. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és dona en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties of... Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Rider of All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer. Si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Vincent. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de...

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom,